0: dos portals en el carrer i entraves en el portal del teatre i pujaves una escala per amunt i, bueno, i un teatre, no sé què hi devien cabre de persones, la veritat és que no ho puc dir. Eren bancs d'aquells de llenya i hi havia també per el vestidor. Hi havia una porteta petitona, al costat de, hi havia xaló, i al costat hi havia una porteta, i allà hi havia un vestidor per vestir-mos i canviar-mos i fer totes aquestes coses. I en el fondo hi havia un quartet que jo sóc, crec, no podria dir si ho van fer llavors o si ja estava fet. Jo supos que estava fet. Un quartet perquè després, quan feien cine, la màquina de cine estava dins allà i posaven una pantalla i feien el cine allà mateix. I hi havia el quartet que estava tancat amb el senyor que era qui duia la màquina i tota aquesta història de so. Després, el carnaval era molt alegre perquè la gent se disfressava tot el que li agradava i cada dia de la setmana, durant sobretot les darreres setmanes de carnaval, grups de joves, i anaven a les cases a fer visites. Jo me'n record que quan venien vegades d'aquells que anaven un poc tapats, es permetia a mitges, llavors va llevar que duguessin la cara tapada per conèixer qui eren. I anaven a visitar, no havien de ser mateixos amics ni res, com que el poble mos coneixíem tots, llavors si ens sabies endevinar qui era i qui no era, i això, hi havia molt de grups a totes les castes. Després, aquí on hi havia la botiga que jo he dit de vora, per de vora Can Pere Fas, allà hi havia una botigueta, hi havia una cotxeria, hi havia un futbolín. Jo del Lota també vaig anar a jugar molt amb una amiga, amb el meu pare vestits disfressats. També l'única vegada que m'he disfressat ha estat aquesta. Una vegada amb el meu pare, que es disfressava cada dia, jo una, amb la meva amiga, ens van disfressar, érem quatre, no sé si l'altre qui devia ser, me'n recordo que vam anar a jugar a futbolín allà, disfressats. Era un poble animós. Totes les festes es celebraven molt. Les festes de l'Iglésia, que ja t'he dit que per jo, duc la idea d'aquelles que marcava moltes coses. Totes les festes es celebraven, professors, molt de cant, molta música, perquè era un poble així. Hi havia molta música, hi havia molt de cant, hi havia molt de teatre, perquè jo, senyores molt més majors que jo, jo vam fer una d'obra de teatre ja a la Palmera, en aquest que ara està tancat. També hi anava moltes vegades a la Palmera a fer coses, ara el tenim tancat. Quan el vam obrir, després nosaltres, homes i dones, vam fer una obra de teatre per ajudar el Lis, perquè havia estat un gasto enorme que havien fet aquesta gent, i el poble ho demanava ja, que hi hagués una cosa més aclarida i un saló més gran i totes aquestes coses. I ells, mira, tenien aquesta casa, hi havia un jardí i van fer el teatre en el jardí. I van fer una obra de teatre, Homes i dones. L'esclava de Fabiola, me sembla que és d'una. Duem un vestit llarg, tot allò ho cosíem nosaltres. I és de la Cenicienta. Jo me'n recordo que jo vaig al Príncipe. Anava vestida amb un calçós de pell, després en el ball que vam fer, vam ballar un minuet, i en el ball que vam fer duia una capa també, molt bona, i les lotes totes amb els vestits aquells estofats, hi havia molta feina feta. Però ara no me facis dir, sé que una vegada vam fer una tuna, anàvem totes vestides de tunes, amb la capa i totes les tires i tot això, i cada un sonava una cosa i cantàvem, passàvem per totes, per exemple, per totes les províncies, i cada aquí on hi havia, tenen un, cada puesto tenen una forma de cantar, es va? Pues de cada puesto cantava una cançó. No sé, penso que van fer la Bella Dormiente també. Després mos van mesclar més. Quan, per exemple, va venir els dies de la dona, fem coses, quan, jo que sé, una festa que hi hagués o recol·lectar per algo, també hi venien i feien xines, coses d'aquestes, se mesclaven homes i dones. A vegades ja empraven aparatos d'aquests per sentir-ho més bé, el darrer ja i això, eren homes els que conduïen i dirigien. Però, bueno, a l'època d'antes meu, no, eren homes o dones. Nosaltres, per exemple, no vam mesclar mai cap al lot a la comèdia nostra, per moltes que en vagin fer. sempre vam ser al·lotes. I els al·lots no sé si en feien, no podria dir res d'ells.
1: Jo diria, Joan, el podem fer per Sumenters. I portarem davant les cases, la tanca del pou, la gran, es pot engomir-la, es pot engomir-la, es pot xurons, la tanca de sordi, les pedreres, pas a cova, el pas pont i pas vinyot. Això és un cementer. I llavors anem a l'altra banda, el cementer, i ja, la tanca de cova, el canovet nou, el pas de canovet, el forn de caus, en tova, el canal de sort, la cuerma, el pou de faser, la terra nova d'espins, la terra nova gran, la poeta vermella, la de fora de prop, la de fora d'endins, el pou cavat, les figueres, el xixac, la capitana d'alt, la capitana de baix, la capitaneta.
2: De sons a Merville de botar la corda en les al·lotes, com que estàvem en el carrer 8 de febrer, bon i bé baix, i dos d'un puesto sortien, tres de l'altre, un de l'altre, a la corda, quan sortien de casa les monges, i pres ja te cridaven que havies d'anar a fer això o allò.
3: El carrer era nostre, jugàvem a mig del carrer i sense que passés un cotxe, jugàvem a Merrills a l'escondite, un soldat segur, mil jocs. Els carrers eren de gelor després, no hi havia ningú que impedís que jugassis.
4: Teníem unes cartes i poca cosa més. No, però no sé què eren, però de jocs així com hi ha avui, no, No. Jo mateixa feia les muñeques de pedaç, d'allò, i fem... Jo m'agradava molt que sempre de que havia de ser mestre d'escola i amb una taula dins el pati, allò era de sol de jugar i tenia quatre papers i un lápis i jugava de mestre d'escola i així. Però de jugats, una muñeca, això, pel Reis, sí. Jo tenc present, és la primera vegada del Reis que jo me feia il·lusió. Era com un braç que havia llevat el que feien dels fiers quan naixien. En el mostrador volia allò amb una muñeca. I m'ho van dur. Callar, m'ho van dur. Que ja era un poc més grossa. Però si no, eren poques coses. Però més grossa, que tampoc no era grossa. Vull dir que encara era fieta petita. I muñeques de cartó que punt eren, estaven rompudes i prest... Però pot jugats. Això sí que no...
2: Escola, quan va anar a combregar, ja va anar a combregar 7 anys, hi anàvem moltes a la mateixa de zona. I la senyora Lola, que era la directora, era la germana Camps, i en dues, quan va anar a combregar venia i mos feia cantar un solo... Cantàvem la coroneta d'or, i ara no saben què és perquè ja no la fan. Tant ho fet solo, i una, l'altra fem el solo. I de bon, veu, ho feia bé, i se n'anava. I després t'enviava a demanar, o trobava pel carrer, i jo em va trobar pel carrer, me diu, que t'agradaria venir cantant el coro? Jo era molt tímida, de petita. I jo, sí. Diu, idò, anava d'ensaiar, jo t'enviaré que vengués a cantar en el coro. Ara, idò. Quan va arribar aquí, dic, mon mare, em pot descansar. Diu, i tu que li has dit? Dic, i jo li he dit que sí. Diu, ara veurem què farem, perquè era molt tímida, no sé. Va arribar a passar, però. I vaig anar seguint, en el coro, i tenia 9 anys, perquè vaig anar a comprar a 7, això ja era de fes 9 anys. I vaig anar a cantar allà. I sempre en escola, molts, eren molts, molts, però moltes dones, tant, llavors van entrar els homes, per tot d'una no. Érem els homes, les dones totes soles. I vaig anar molt d'anys, fins a 80 anys, a cantar. La peregrinació de la Mare del Toro, això era l'any, l'any 54, perquè som, a veure, festejàvem, feia sabrici. I vam anar per tots els llocs de la Mare del Toro, tots els llocs de menor, quasi tots, Seretat, que n'hi havia tot, a tots els llocs de Seretat hi havia pagès. Ara ja no, ara tot està. I després es fan les dones de dalt, les dones de baix, s'entreven per tot. I anàvem unes quantes a cantar, totes coro no, perquè eren molt. I anàvem a peu, i llavors cantaven, fèiem els més de Maria, allà, allò, en el lloc, fèiem un altar. Jo tenia una cunyada que estava a Sant Suret, i vam fer un altar, i la tia Joana tenia 7 anys, això, la cunyada. Vull dir que això és de molt antic, diguéssim, eh? I van dur per... I la bola, van tornar d'un espoix, tu, la Mare de Déu, sí, van fer la peregrinació, que diu, diu moltes salves i Mare de Déu, però no, això el que era de l'escola, era molt això, però també era una dona que ens mostrava, ens va mostrar ballar la sardana, perquè vam fer una... Però fan comèdies, totes fan comèdies, i van fer una comèdia que és de la negra, i vint de ballar la sardana. I ella, i sóc que tenia els peus malament, perquè no caminava bé, ens va mostrar de ballar la sardana. I llavors em van fer moltes, el minuet, també un ball, que fa amb unes guirlandes, també ens la va mostrar, ella. I els més de Maria, era salves, i aves maries, i tota cosa de dir que aquest. Cada dia anàvem amb més de Maria, i una fa un solo, i l'altra fa... Sí, amb homes més de medalació de Lola. Allà va quedar salt, com es va morir l'any 56 o 7, ella va morir. I va quedar l'altra germana. L'altra germana no era igual. Mos mostrava sí, però no tocava sermono i ja no era tant, tant de so. I llavors de comèdies i so ja va acabar com ella va morir. No, ja no em fa, perquè ja no era igual. Però bueno, també van fer bastanta cosa. I so.
1: Hi ha un refrany que diu, Jornal, entre la porta i surt per funeral. Si me'n va a jornal no pots fer res. I jo, fent feina a matar, com he fet, vam comprar aquesta casa. Llavors, passant el temps, vaig tenir un fill, tenc un fill i una filla. La filla va casar i li vaig regalar un pis. I llavors, tot d'un vaig suats, entre jo i la dona. I llavors va casar sí i vaig dar un pis en el sí. Li vaig donar el pis, però li no vull que passin com jo.
2: Sé que vaig cantar molt, moltes vegades, però també era de l'Iglesia. És Ave Maria d'un gonot. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei. Espera, Santa, si no cantes vegades. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis, nunque in ora plori nostra, e beneditus ventris tui, Jesus. Això era Santa Maria. I la mare, però això és llarga, perquè és una Ave Maria, em pot mala de cantar. Si fos una cosa de sona, te va encara, però no, no tenc. No tenc sabó per cantar, ja vull. Fins de 80 anys vaig anar al coro, encara tenia, però he perdut molt, no sé.
5: Per na Bruta, ses terres noves, ses dues mànegues, na Sivina, el ginjol, sa pota vermella, el pla vermell, el pla de xaurons, el pla a fondo, sa mala garba del pont, sa mala garbeta, el pla vell, el pla de ses madones, ara cap allà se tanca del pont es pla de la figuera per el jal el colom de baix els colons de dalt se pota les figueres de dalt se pota les figueres de baix el canal de Xixota se tanca les porrasses se maldarà de baix hi ha els rostuets una corna bou i es pla de sorginar. I serà bé.
0: Mira, te diré la primera, que va ser la de Ferreries, i la traje me van posar el que duen, però almenys el rebosillo, el que és el que duen pel cap, perquè era tan petita que van trobar que allò m'agobiaria molt. Me van posar un floc gros color de cel. Me van tirar moltes peces, pessetes i coses d'aquestes a la plaça. I record les al·lotes de Ferreries que m'havien ajudat a vestir, que eren, havien pres part amb els que havien vingut a contractar amb molts, me van ajudar a Xicaró. Això és la primera vegada. Després, quan ja vaig tenir 7 anys o 8, el meu pare, perquè hi havia un grup més gros, que eres de la meva germana major. La meva germana i jo mos duen 8 anys. I hi havia un grup perquè la meva germana. Però després de jo, mon pare me va mostrar tot el més que seguia i va ensenyar 7 al·lotes més de l'edat meva i vam formar un altre grup. N'hi havia 2. Anàvem, quan els senyors feien una festa, les Fontredones, a Ciutadella vam anar per Son Camps, a Mercadal vam anar per Rafalet. Eren unes festes de senyors, coses que nosaltres no estàvem acostumats a veure. Després hi havia aquelles convidades de dolços, de begudes i de tot, a la qual nosaltres participàvem perquè mos tenien entre tota la gent i quan ells els semblava ballàvem i passàvem les ballades així. En vam fer moltíssimes d'aquesta casta. Després a Fornells també vam anar molt a un puesto que és d'esmolir, no sé avui en dia ja que deu ser d'allò, hi havia uns senyors catalans que ho havien comprat. Allà també hi vam anar moltes vegades. Després, per la Mare de Déu de Gràcia, cada any anàvem a Mó, el dia 9, de vegades hi vam fer el dia sencer i de vegades hi anàvem al vespre, però la darrera cosa antes de la traca era el grup del migjorn que ballava a la planada de Mó. Nosaltres acabàvem la festa de Mó i això ho vam fer moltíssims d'anys.
4: En concret era, i ell era ballador de fandango i sempre va tenir un conjunt d'aquests de fandango. Ell sempre, i sa filla també, i que ets del fandango, i van anar al Correu del Rei. Ballava fandangos perquè els primers estrangers que van venir feien a sa plaça, feien un dia que venien aquí i era per veure ballar fandango. I a sa plaça allà t'espera i ballaven. I ells ballaven. Una germana meva també ballava.
0: Fa 14 anys, era el 2010, el grup del migjorn, que ja són uns altres que ho tenen, que jo ja no hi participo ni res, ni hi participava en aquell moment, van tenir l'honor de fer el pregó del migjorn, el grup folclòric. I a jo me van donar a llegir el pregó. El pregó es va tractar de mostrar puestos que havien ballat ells i que havien ballat nosaltres, fotografies que hi havia, i jo anava llegint i anava explicant. Mon pare va aprendre de ballar d'unes persones majors que hi havia, quan ell tenia 11 anys o 12, va aprendre de ballar. Clar, tenia el caràcter que jo t'he acabat de dir antes, allò va ser una cosa que li va agradar molt. Allà en el pregó explicàvem tots els noms perquè són persones que jo no vaig conèixer. I mon pare va seguir i va ensenyar tot el que li havien ensenyat a ell i va formar un grup. Hi va haver un any en què, quan jo t'he dit que no hi havia grup per un món, ell havia ensenyat un grup a Mó, i hi va haver un concurs de... Em sembla que era un concurs de que prenien part tot Espanya, segons quin puestos hi havia folòric i això, hi prenien part. I el migjorn hi va anar. Ho van fer a Palma de Mallorca. I se van endur el primer premi. Els migjorners, els músics eren del migjorn, això no t'ho havia dit. Els músics eren del migjorn, però les al·lotes eren de Mó. No hi van anar les del migjorn, que n'hi havia també, però eren les de Mó. Que mon pare era el que també duia el grup aquest. I després d'aquest concurs va acabar a Bilbao. I ells van anar a Bilbao l'any 47 o por ahí, o 46-47, van anar a Bilbao i allà, que també era de tot Espanya, van dur el tercer premi. I ell va anar seguint. Les al·lotes, quan se posaven a festejar, jo diria que posaven perquè jo no me va passar perquè seguint mon pare no ho haguera deixat. Quan se posaven a festejar ja ho deixaven, perquè el nòvio no volia que ballassin, perquè ballar fandango volia dir anar avui aquí, avui demà allà, anàvem a molt de puestos. I ho deixaven i ell tornava a seguir ensenyant a unes altres. Després va arribar el moment del turisme. El turisme devia ser els anys 50 i cosa, però hi havia el primer hotel, va ser per una platja de la part de Sant Lluís, en aquest moment no me ve la memòria, si me'n record llavors te la diré. I va ser el primer hotel que va tenir turisme i feien una excursió guiada per tota Menorca. Partien de Mó, anaven fins a Ciutadella i es que vespre s'aturaven al migjorn, això eren dies faners, eh? S'aturaven al migjorn i el grup del migjorn ballava. Això ho feien cada setmana. Va arribar aquí, després ho feien dos dies a la setmana, en vez d'un, dos. I en aquell moment no mos va bastar el que nosaltres sabíem ballar, perquè, clar, nosaltres ballàvem el que dèiem el fandango, era una cosa de molt de passos, però que venia a ser molt el mateix. I vam poder trobar una lota que tenien un lloc al migjorn i venia a fer ses vacances aquí, que estudiava a Palma per mestre d'escola. I va aprendre quantitat de balls mallorquins. I així nosaltres podríem fer la cosa més llarga, saps? I canviar més i tot això. I això va durar un ranxo d'anys. No te podria dir quin any va acabar. Però van fer això, que només era el migjorn. Després, l'any 47, van fer una pel·lícula que és de Correr del Rei. Supos que la dels va sentir de dir. Pues, el grup del migjorn va ser qui va ser... Jo hi vaig anar, tenia 7 anys... I hi vaig anar, mon pare diu, vindràs i veuràs com filmen i totes aquestes coses. I vaig anar perquè era el grup de la germana meva major en aquell moment. I vam anar a Sontcamps, a Sant Antoni, i allà venien uns senyors de la pel·lícula, era bueno, una història que hi havia, però que venien uns senyors d'Inglaterra i feien una festa en aquell lloc, d'aquestes que jo t'he dit que feien els senyors en aquell moment, i ballava el grup de folklòric i després van ballar els de Villa Carlos perquè ballaven el ball d'Escòcia. Tot això va ser molt polit. Jo vaig prendre molt de gust. I mon pare, que per ell era un honor, perquè per ell era molt important això del fandango, i va tingut jo que començava tan petit a ballar, va dir, quan facin part... que després, bueno, repartien begudes i dolces, coses que nosaltres a casa no veiem més que per Nadal i encara. Tu i jo ballarem perquè vull que sàpin que saps ballar. I ho van fer. Mentre tothom prenia en aquell moment una cosa o l'altra, hi havia tots els artistes, aquests de la pel·lícula i tot el fandango, hi havia una gentada, i mon pare i jo vam ballar. Va tenir el gust de mostrar que jo tenia 7 anys i sabia ballar. Que ho sabia ballar tot, el mateix que ballaven elles.
4: Bé, el que llavors prest, segons que feien, també se feien serenades o això, i si feien un pot de crits o això, a vegades també et sereno. Llavors no els agradava que cridassin pel carrer, a vegades també de aventurar, que les serenades allò era més que polit, però... En seguiterra i en quan joves així anaven a les cases que hi havia lotes a Cantalés. Encara jo encara hi vaig entrar, però això llavors es va començar a esborrar ja també. Que encara van venir, per exemple, a Can Nostre, fer-me serenades. Clar que sí que va, perquè se'm anaven segons quines i les que triaven ells, bueno, i... Però llavors, a poc a poc, va començar a deixar. I ara ja no s'enxerren ni se'n saben res de les serenades. I he polit, perquè... I tu sorties a la finestra d'amagat, perquè si te ven, no? Però...
6: I si t'agrada fer quatre coses d'aquestes, però... A vegades n'hi ha qui molestes i no, jo no me, si pot ser no m'agrada molestar. I aquella de les figueres, aquella de les figueres, que hi eren tres figueres, dues de coll de dama i una de parejal. I a la Madonna allà dalt, o bé, no sé què fa de Madonna, i la Madonna, i perquè no m'acús de les parejals, i és qui t'havia de cuir, i jo me va quedar. Diu, la figa parejal és més bona que la de coll de dama. Qui la Madonna la reclama perquè per la liaio no té rival. I és a sort ben pura cepa, a sort de pura cepa. Llavors n'hi ha una que jo me'n recorda, que va ser un pagesos que hi veu branca. I jo en aquestes, no sé com punyetes els vaig replegar, però els vaig replegar. Ells, un pare de Vivó, Toni o Joan Vivó, o no, era un tal Vivó. I hi va un comprador de bestiar de Ciutadella. Sa mare havia mort, però tenia, son pare tenia sa filla, i sa filla festejava un dels migjorn. Bé, aquell dins el carretó, aquell feguet d'un poc això, el comprador de bestiar aquell, diu, que és aquí que l'amo Joan Vivó, aquell qui té tremolor i quan dorm sempre somia. I ella diu, sí, diu, i jo som la seva filla per defensar-lo quan perd, perquè sap més quan ell somia que quan vos estàs despert. Llavors es tenim la Lota, aquesta Lota, que es posa a festejar un del migjorn. Es posa a festejar i anava a peu, que segons quines hores no hi podia anar perquè anaven de formatjar i coses d'aquestes. No havia d'anar segons quines hores. I anava, però hi anava a peu. I un dia li deixen una bicicleta vella i se'n va en la bicicleta aquella. I ella d'on fora diu, boi, allò és en Toni que ve, a la Unimorat. Diu, i com és que avui mena una bicicleta? Molt raro, això. Boi, ja se'n va anar i li va anar a obrir les barreres del pati. I quan va obrir les barreres, no sé si va fer córrer un còdol, no sé què va fer, la qüestió que la roda se li doblega i patatup en terra. I ell es va posar a riure, no es va fer mal, no, ni es va posar a riure. Diu, ella me farà una glosa. Clar, ella és la glosa. Diu, ell, li diu, m'he errat i em puc errar. I no em pretenc de ser negut, de sobre molt. Diu, es qui cau i es torna a alçar, és com qui no hagi caigut. I ella li contesta i li diu, t'has errat i et pots errar, i et diré que ets un benaula. Es qui cau i es torna a alçar, estàs posat a tornar a caure.
1: Hi havia gosat, fent, hi havia gosadors, i van dir, ara hi contaran no sé, xàquera, vidant, i feien dues paraules, no sé posar-hi. I en Joan Huguet aquest, que deien, ja és mort, de darrere escenari, mi cosina, va contestar, però no sé què va dir. I cap d'un poc torna a contestar aquest. I un gosador avui va dir, tu ets un perdigot escalivat i cantes de darrere a l'armada. Sí, me'n recordo bé d'això. Què li va dir? No. En Joan no me'n recordo, però aquest li va dir això. Ell la cara no la va mostrar, no. I no va dir res més. Em va tenir prou.
6: Això m'ha agradat molt, sempre. a mitjorn. Per Sant Cristòfol li diuen Sant Cristòfol de les Corregudes. I hi havia un home que li deien en Pereta. I aquestes gloses no s'esborren mai. Després no hi havia futbol. Després eren corregudes i se feien en els plans de venir a Codellota, que hi anava molta gent. I ell es veu que havia fet quatre gotes de vi, llavors era vi, la torrània. Sí. Diu, n'han de córrer dues mules que hi van picades d'esperons i hi posaria macions que no guanyarà cap de les dues. I si guanya una de les dues, no acabaran les raons. I jo crec que va succeir això. Va succeir que no va guanyar cap. No va guanyar cap. Se'n fan moltes, i eren gloses que no te feien mal, no ratllaven de política, no feien mal a ningú. I jo m'agradava. I tu sents un perdigot que ets a té i canta fort a l'armada, mulleu, llavors en aquell, que no vol res. I me va sortir aquesta cosa. Jo li vaig dir, dic, a caçar sempre m'ha agradat anar-hi tot sol i mai en companyia, perquè m'agrada armar antes de ser de dia i destapar quan surt el sol. Per dir-ho d'haver pasturat. No ho endevien, això.
0: Al migjorn hi havia Guàrdia Civil, però en aquest temps que jo dic de fa tant d'anys, li deien, es deien carabineros, i normalment era gent de la península. Al migjorn hi havia unes 4, 5 o 6 cases llogades, no sé qui era qui pagava, si era l'estat o cosa de militar, el que sigui, que estaven llogades sempre per aquesta gent que venia, perquè els hi feien canvis, els hi destinaven a un altre lloc i en duen uns altres i sempre trobaven la casa. Hi havia una casa que servia de quarter i després ells venien amb les famílies i tenien les cases per ells. I hi havia aquest carabinero i va fer una codolada del poble del migjorn. Era castellà, però sols en castellà. Qui començava, cap de la vila, i acabava Sant Caragol, que era estar en la centrada del poble, el que dins el camí vell. Està, voltes que sabeu bé, ell no pot saber qui no és d'aquí, però tu que saps on és, que li diuen el molí? Saps on te li diuen Barcelona, t'es bé? Pues, aquell camí que hi ha, que segueix aquí on estan Maria Jesús i elles, de vora Sollà, a partir d'allà, aquell camí que va fins a Petzors després, allò és dalt Barceloneta. Tots els migjorners més antics li deim dalt Barceloneta, s'hi ha dit sempre. El que avui en dia he notat que hi ha molta gent jove que ja no ho sap, perquè ja no es diu. I allà, dalt Barceloneta, hi havia el molí. I ell va començar d'escat de la vila i va anar anomenant tots els negocis i les quatre coses importants que hi havia dins el poble. Jo intentaré dir-la, i comença en escat de la vila, que vol dir l'entrada de Ferreries o Ciutadella o el que vulguis, fins a l'entrada de Mó. I és de... La primera que se ve és la Casa del Sereno, Herreria de Simón, Botica de Caballero, la Tienda de la Viuda, la Iglesia Mayor, Comercio de Villalonga i també Café de Moll, la Escuela de las Chiquillas, Casa de Pedros Bessons, també la Botica Nueva i el Molino del Migjorn.
7: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon cap vespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran, raro.
1: Pres el micro, sí, senyor.
3: Jo provaré. No,
2: o te tragues en el micro o te tracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar
1: està bé, sols sí.
2: Atracar, és la secció aquesta d'anar alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no, o jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant, sempre endavant.
2: Has de ser cançó aquesta de ses vistes d'un altre femer, de femer.
1: Un altre... Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat, la banda del femer, ets les bísties de Montgofre.
1: Les bísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, és sagrat.
2: Però té la cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, després la posarem.
1: Fes cap el telèfon.
0: M'agrada molt.
2: Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, han de mirar això.
3: De posar ordre.
0: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no, això?
0: Ja, però... Però mira, si no, pues quedava bé, però...
2: La llengua de què és? De porc?
0: No.

0: De vedell de Bràcam.
1: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article Salat, que d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple, els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
2: Ja sé per on vas.
1: Clar, no. No, però això ja sí que ajudixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
3: O un, tampoc.
1: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
3: No és correcte.
1: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article Salat deriva de llatí, de ipse ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir, Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
3: Un altre Ciceró.
1: Ipse dixit.
0: Un altre, menys important.
3: Un.
1: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
3: I després va desaparèixer.
1: Va desaparèixer.
3: I després ara estàs tu.
1: Com tothom.
3: I on t'has acabat? Doncs no se'n muntes, ja estàs tu.
0: Com que no hi és, doncs ja està.
1: Seguim, n'hi ha un altre.
3: El nostre Ciceró preferit.
1: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
3: Igual. Feliç jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ille.
1: Clar,
0: que xerrau.
3: Sí, pues, de coses de la llengua.
1: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens perd l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deim. No?
3: I, correcte.
1: I per això. Però bé, l'article Salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
3: Ah, sí?
1: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
3: Upi.
1: I Upi.
3: Upi de Pollença.
2: Upi, Upa.
1: Exacte.
3: Que no seria de Quiremar. Vinga, vamos, vaya festival.
1: Que U ve de Ile de Lu, que seria el Lu. I per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article Salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article Salat, i es veu que fan bona sobrassada també per allà.
0: Sí. Això ho havia sentit.
2: Jo això ho havia, sí.
1: Article Salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira, Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i
0: delinqüents,
1: i tot sí. Això, segurament.
0: Com que venen ara, també.
1: Però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article Salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'illut, excepte txart. A txart també empren l'article Salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
3: Su?
1: Su.
3: Hola.
1: Sí, sí, sí.
0: I... Su estocu.
3: Su estocu.
0: Su estocu.
2: Com et sudoku.
0: Sudoku és...
1: Sudoku vol dir cosa?
2: Estic dalt de
3: xec. Alerta en xec, tu. Alerta en xec, magos d'humor.
1: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre s'article Salat en occità.
3: Uau.
1: És a dir, l'article Salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció característiques principals del mallorquí...
3: Allà... Però no en cuento.
0: M'he perdut.
1: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... Que es predica...
3: Ai, la cosa aquesta.
1: Que es predica les característiques principals del mallorquí. D'acord?
3: Sí. Jo... pues ja està, pues mira, pues hem pogut posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no ho compris.
1: No, no, no. O sigui...
3: Ja ho has pagat? Vull dir que no, no ho compris.
1: No, no, no el tenc, no. No, no el tenc ja, encara. L'he pogut fuetjar, això sí. I... Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
3: El Madrid...
1: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
3: No?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Bueno, sempre és el que penso jo que em penso.
1: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que...
3: Ah,
1: supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després clar, no, ja, no, ja, ja, ja veiem. No, no. Però bé, també emprem l'article literari en es, per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
0: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, això ho solen fer els catalans quan venen aquí sí. I volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
2: Ho salen tot.
1: Sí, exacte, és Christian.
3: Sí, sí. Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. Sí, no, tu és Pedro.
0: I com reacciones quan te fan això?
3: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n fico una dutxa. Vaig bona, bona de Mo.
0: Vaig... Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
1: Per quatre amb... nitrats, ara l'hem de criticar.
3: I, sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
0: Savi.
3: Per tot deien l'avi, que una cosa que em fa ràbia que diu l'avi i savi.
1: Exacte,
0: si
1: aquí...
0: No, savi.
1: Clar, a veure, savi, aquí estem dient...
3: Però per moltes diu l'avi i sàvia. Ja, i... A mitjana diu l'avi i sàvia.
0: Ah, sí?
3: Sí, si no...
1: A molt també, sí, l'avi i sàvia.
3: L'avi...
1: Exacte, com... aquí hi ha un deix d'aquest, de, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants, amb article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
3: Sí, no? Sempre t'ho curiós.
1: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
3: Onda.
1: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
3: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
1: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre...
0: Siglésia, no?
1: Entre l'Iglésia o Siglésia.
3: O la catedral.
1: Aquí
3: la catedral també diu, no, sí,
1: la catedral...
3: Bé, que no.
0: Perdó, la catedral.
3: La catedral. La catedral o la catedral?
0: El que vulguis és igual, no, però... La catedral.
1: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no?
3: Ah.
1: Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, això que m'adeies tu del Madrid,
3: sí.
1: I els meus nebots els he sentit dir més d'una més de dues vegades es Barça.
3: Ah!
1: Es Barça!
3: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça que és menys important.
1: No, però ells han sortit del Barça.
3: Guarro, que ets,
1: ells han sortit blanc, del Barça.
3: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
1: Merengueta.
3: Fuera.
1: Es diu Merengueta.
3: Merenguet. El Barça. Més
1: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
3: Això no sé, són xec. Que és...
2: Jo sempre hi vaig a la deriva.
3: Jo no sé. Vale.
1: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
0: Aquestes toquen el cel.
1: I no es diu mai, però clar, per neutre també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I, clar, els que passen no, no, no són capaços de dir-ho.
0: Insistiu totes. Lu, lu, lu, lu.
3: Lu, lu, lu, lu, lu, lu, és correcte. Jo, com m'has corregit les etiquetes del disco, vaig flipar que allò fos correcte.
1: A veure, és correcte d'aquella manera.
3: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
1: No,
3: sense autoritat.
1: No, a veure.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Però en un context sí, informal menorquí, jo te'l deixo passar.
3: Me'l deixo passar, ja està.
1: Passar.
3: Ara, sí. Molt
1: d'acord.
3: Bé.
4: És correcte, Pedro.
3: Sí, sí, sí, diuen, sí, no, és correcte. Ja, no, és correcte.
1: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
3: Ah, ja està, ja
1: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
3: Ja
1: no?
3: Està.
1: Clar, urdu en un context formal no és adequat.
3: Ja.
1: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, urdu, mira...
3: Sí, ja, ja, ja.
0: Ho dius i no passa res.
3: Ja, sí, no passa res. Sí, sí, sí. Sí.
1: I ja ho tindríem.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengu d'Apres. Cada vegada tenim la llengu més llarga, tu. Vinga, fins
1: i la recepta més completa.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
1: Vagi bé.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps, i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: fetes les presentacions, ja podeu ser un aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'amor en temps moderns. L'amor, allò que de vegades s'ha dit que mou el món. L'amor, i no només és romàntic, determina les nostres relacions socials, com ens comunicam i, en definitiva, qui som. Però tot sovint ha quedat decantat des debat públic. I s'enxerra massa poc com a fet col·lectiu, social i inherentment polític. Una dècada després de la publicació de En defensa d'Afrodita i de l'auge de les alternatives relacionals, més o menys costades en el debat públic i en els debats de bar, es nota que darrerament hem reculat i hem abraçat la monogàmia. I no només els que abans havien provat altres alternatives, sinó també les generacions més joves, que sembla que ara ja ni s'ho plantegin. I ara, de cop, obres Instagram i sembla que tothom es casa. Pot ser que fugint de la privatització de les altres persones mos haguem perdut en la liquiditat de les relacions i ara tornem a anhelar una solidesa que perduri? En aquest episodi parlarem sobre l'amor en temps moderns i tardocapitalistes.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Ha calculat bé l'espai. Ha de ser suficient per a les seves necessitats, però no excessivament gran com per no tenir capacitat d'abordar la feina. Farà primer els radis que surten del centre de la circunferència que ha imaginat i després els anirà unint amb segments cada vegada més propers. Té la cera en forma de líquid dins l'abdomen i l'anirà extraient perquè es transformi, en entrar en contacte amb l'aire, en una matèria elàstica, aferradissa i resistent. Construirà una malla poc visible perquè s'hi enganxin insectes.
0: Època de muda. Capítol 63. Menorca, la nostra Alhambra.
1: Però no es pot equivocar amb les dimensions. Si l'espai cobert és massa petit, hi ha el risc de no agafar prou menjar. Si la zona a cobrir de xarxa excedeix les mides, l'aranya pot quedar sense material suficient, debilitar-se i finir. Tenir ben agafada la mesura és clau. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves, just like flies, look out. Això de les dimensions ho explica molt bé Kate Raworth, l'economista que ha redissenyat la teoria del creixement en base a la figura del dònut o de la rosquilla. Ella ho il·lustra amb dos cercles concèntrics, d'aquí la similitud amb el dònut. El cercle de dins simbolitza l'economia mínima que ha de ser prou gran com perquè hi càpiguen els requisits per la vida digna, mentre que el cercle exterior marca el límit de creixement, l'economia màxima, per no entrar en problemes seriosos. En el cas de la nostra aranya, el cercle interior es tradueix en que ha de generar una teranyina suficient com per capturar prou aliment. Si fa la tela massa petita, passarà gana. Quan parlem de l'economia humana, aquest àmbit ha d'incloure els serveis bàsics, com alimentació, aigua, casa, educació, sanitat, pau. Té tot el sentit fer créixer l'economia quan és per cobrir les necessitats elementals. Però el cercle exterior ens indica que no podem créixer fins a l'infinit. Per a l'aranya, pretendre fer una teranyina massa grossa esgotaria les pròpies reserves. A les nostres societats, el creixement econòmic sense sostre està provocant que canviï el clima, que s'esgotin els aqüífers o que ens intoxiquem pels components dels plàstics. Tenir els límits clars és la passa prèvia. Després podem parlar dels serveis que volem habilitar. Un arquitecte primer defineix quanta gent emprarà un determinat edifici i després decideix quants ascensors, quants banys i quantes sortides d'emergència hi ha d'haver. Quan l'Alhambra de Granada es va convertir en el monument més visitat de tot l'estat, es va decidir limitar el nombre d'entrades diàries en tos d'ampliar quartos de bany o obrir més portes. Menorca és la nostra Alhambra i el debat que hi tenim és de si cal aplicar contenció en el nombre de visitants o anar ampliant serveis que degraden cada vegada més la nostra originalitat. Reduir la promoció turística o posar un màxim al nombre de vehicles turístics són mesures potencials en aquest sentit. Alguns dels excessos que estem cometent a l'illa afecten ja les necessitats bàsiques de la població. Si aixugam irresponsablement els aqüífers a l'estiu, tenim problemes per abastir amb aigua de qualitat la població resident. Si deixam que l'habitatge sigui només un bé de mercat, estem deixant la gent sense casa. Primer els límits, llavors els serveis. La natura sempre ens serveix d'exemple.

0: I comencem directament avui amb una presentació, doncs, amb la nostra convidada, amb la Rita Barber. Hola, Rita, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Estem molt, molt, molt contentes de que estiguis aquí amb nosaltres. La Rita, cantant, actriu, a més professora de veu també, a l'Ourenca.
1: Sí.
0: I mig madrilenya també, sí, per residència. I bé, amb tu volem anar desgranant, a més de tots els projectes que has fet, que ja tens uns quants anys a darrere de carrera professional i unes obres realment molt impressionants, i volem anar, doncs, això, parlant de les emocions, del teatre, de tot el que et comporta i t'aporta. I començarem directament amb una cita preciosa que diu, i que tu dius també en un disc teu, que diu així: amic, gaudeix de la vida. Allunya la tristesa. L'existència és curta, ja ho saps, i el temps exigeix el seu tribut. Això, com bé expliques tu en el teu disc, el de Pardals al cap. Ah. Sí.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Porgejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: disfrutar más veces, creo eso que son precios. Ando y chere de mostrar eso, Marte, por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'un naval dir-re sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

el Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Foraster. Què és lo foraster per tu?
1: Clar, un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida o la meva família en concret i en el context en el que vaig créixer i néixer i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta... en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família, bueno, ma mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar, a veure les àvies, tios, cosins que encara queden a... allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal. I vaig anar fent aquest arxiu de foto allà i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien mm-hmm. establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, mm-hmm. que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca d'Occident.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: A la segona meitat del segle XX es van massacrar els elefants africans sota l'argument de frenar la desertificació. Aquests imponents mamífers mengen fulles d'arbre i no tenen gaire miraments en rompre branques per tenir aliment. La visió antropocèntrica es va imposar i es va declarar culpable la fauna silvestre de l'esgotament de terres i vegetació. Això va justificar la mort per dispar de desenes de milers d'elefants. Anys després, es va entendre que era un gran error. El problema no és el nombre d'animals, sinó l'estona que estan sobre un mateix territori. I aquí intervé molt l'espècie humana, que competeix per les terres i pel menjar del seu bestiar.
1: Època de muda.
2: Capítol 35. Àvies sense marc.

Per la seva part, en el món dels ocells, els científics estaven convençuts que eren només els mascles els que cantaven i marcaven territori. La recent incorporació de les dones al món de la investigació i el seu especial interès en saber quin era el rol femení en l'avifauna les va dur a descobrir que les femelles també canten i també adverteixen del domini del territori, cosa que ningú s'havia dedicat a observar. I és que els marcs previs amb què analitzem el món indueixen la nostra mirada fins a magnituds difícils de creure. En els exemples posats, hi havia un enfocament inicial que desviava l'atenció. El problema és que, a l'actualitat, els marcs s'usen molt per conduir la comunicació cap on interessa. Aquí ho veiem cada dia. La versió oficial és presentada com si tingui l'aval en exclusiva de la visió tècnica, de manera que qualsevol altra opinió s'intenta emmarcar, de marc, dins del món de les soterrades maniobres polítiques. Una vella estratègia per procurar que no aflori gaire la dissidència. La dinàmica està tan implantada actualment que és quasi tendre veure com s'aplica en una estudiada carrera de relleus. Clar que si sorgeix un batalló de tècnics entesos en la matèria que se sumen a la part crítica, el marc és més difícil de sostenir. Llavors s'intenta ignorar el fet amb l'esperança que es dilueixi entre la llau de

0: Però tornem a la vida silvestre. Sabem que els animals lliures han d'estar molt ben preparats per sobreviure. No hi ha lloc per als sentiments i s'imposa una gran batalla pels recursos. El vell mantra de néixer, créixer, reproduir-se i morir. El marc de la competició i de la màxima economia. Ara, però, ens consta que els elefants i algunes balenes mantenen un paper molt actiu per a les femelles que experimenten la menopausa i que ja no estan en edat de procrear. Dit d'altra manera, hi ha espècies, més enllà de la humana, que també tenen la importantíssima figura de l'àvia. Això representa una enorme ajuda per a la supervivència de les cries joves. Des de proveir assistència al part, fins a saber els secrets de l'alimentació més adient en cada moment. L'evolució ho ha premiat. No ho havíem mirat bé. El científic que va fer matar milers d'elefants, penedit, va decidir dedicar la seva vida a mostrar com es pot revertir la desertificació usant els herbívors. Actualment, presideix un institut internacional i col·labora amb entitats ecologistes. Els marcs es poden trencar. Tot és no deixar-s'hi atrapar.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: cap aquí. Si em vols animar la vida, vine cap aquí. Sí, sí.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
1: Mitjornalitat, no?
2: Mitjornalitat.
1: Mitjornisme.
2: Mitjornisme.
0: Mitjornalitat.
2: No m'agrada.
1: En dièresi.
0: En dièresi, aquí no hi ha.
2: La mitjorn no s'ha de posar.
1: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
0: Només n'hi ha una.
1: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
0: Ah, sí, la segona, no?
1: La segona.
0: La segona, no.
1: Sí,
2: bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
3: Sant preferit?
2: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, és fi de Déu, tenen una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
3: Anava a fer un xiste.
2: Digue,
3: però no,
2: fes el xiste.
3: No.
2: Ai,
0: bueno, digue'ls-hi com es diu xiste.
2: Acudir.
3: Un xist.
2: Xistat.
0: Va, què m'ho expliques avui?
1: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
2: Correcte.
1: O tots els que s'han mort el 2024.
0: Començar col·leccionismes.
1: Exacte.
0: I coses d'aquestes.
1: Exacte.
0: Col·leccionar.
1: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Vamos.
1: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
2: En sèrio?
0: Hem tardat 30 anys?
1: Han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
0: Com han d'acabar la carretera en dos anys?
1: Us solien escriure amb majúscules.
0: O sigui, paciència, a poc a poc.
1: Clar, però en general... Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
3: I Va per tandes.
1: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, és perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. Mm. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
2: I si volies escriure internet tantes...
1: El què?
2: Si el 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
1: A veure,
2: interxarxa.
1: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. Uh-huh. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
2: Ah,
1: perquè com que va començar com una xarxa privada, no? S'escrivia en majúscula.
2: Okay.
1: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
2: Gràcies.
1: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat en guany.
2: Datàfon?
1: Datàfon, sí,
2: no,
1: sí.
2: És,
1: sí. El que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
2: Ja, tio,
1: veuràs
2: salta i vaig i fas bus.
1: El drama que serà això.
2: Salta i vaig i fas bus, vaig fer un poc.
3: En negre, no, el bus? Sempre.
2: Sí, sí. Sempre en ve.
1: Sí.
2: Sempre que estic en su butxaca i diu, ja està.
0: És increïble.
2: Es va?
0: Sí, me sembla increïble.
1: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur a targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues... se pot estar tan antiquat en sedeguiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta? No deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
0: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
2: Ostres!
4: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
1: M'agrada aquesta teoria.
4: Mm? Bona teoria.
2: Ja pot ser.
4: Demà ho escampam per un bar de moll i aclarim.
2: Ja està, va. Amb infanta i ho aclarim.
1: Però bé, tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
2: Molt bé.
1: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
2: Ja.
1: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
2: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
1: No.
0: Ostres, això reduirà molt les faltes.
1: Clar, jo me quedaré sense feina. Entre ChatGPT i això.
2: Ara que ja ningú telefona ningú mai.
1: D'aquí dos
2: ara,
1: dies.
2: Ara arriben aquests. Però si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
0: Han de tornar a la telefonada. Eh?
2: Hombre, pues clar.
1: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
0: Fot un crit.
1: Però ara cridar també és agafar el telèfon i...
2: Vale.
1: I dir-te, uep, com anam?
2: Una cridada.
1: Exacte.
2: Vale.
1: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un què significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
2: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
1: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
2: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
1: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
2: Ja.
1: Iogurt en té final.
2: Iogurt en té final.
1: Amb llatina i té final.
0: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone? No. Saps que ja ho van dir una vegada.
1: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
0: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci que de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
2: No, pot ser.
1: Dan,
2: és impossible.
0: Dan Juan.
2: No,
1: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
0: És així.
2: No m'ho crec.
0: Lliçó de màrqueting número 1.
2: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
0: És així. Dan Juan, Danone.
3: Dan Juan.
2: No pot ser.
0: Bueno, cerqueu en el xat GPT.
2: Danonet.
1: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, d'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la sefardita.
0: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
1: Ostres.
3: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
0: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
2: Dan.
1: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara.
2: Blister.
1: Un blister de cervesa.
3: Blister.
1: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sun.
1: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
1: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
4: Han afegit esnifat.
1: Han afegit esnifat.
2: Esnifat no es podia fer.
4: Després de 50 anys i xerrut el bacalao, ara han afegit esnifat.
1: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
2: Exemple, un exemple així, normal.
1: Un exemple qualsevol.
2: I quedaran abans d'esnifar? Aspirar.
1: Aspirar pel nas.
2: Aspirar pel nas.
4: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran espiar.
1: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
2: Què?
1: Garrotín, agarrotín, agarrotín, de la vera, vera, de Sant Joan.
2: Què és garrotín?
1: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
2: Aquesta glosa, no.
4: I agarrotín és com...
1: Un garraf petit.
4: Com es diu?
1: Quin drama.
4: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
1: Corranda.
4: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
1: Exacte. Paraules noves com...
3: Petit.
1: Jihadista.
2: Un garrot petit.
1: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
4: Com s'escriu gin tònic?
1: Tot junt i amb accent a so.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic.
4: Gin tònic tot junt.
1: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
2: Era un drama social, jo.
1: Hòstia, per
2: jo
1: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
4: perdona,
1: tenim pàdel.
4: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
1: Clar,
4: com li deies?
1: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
3: Un xivic de llana.
1: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
4: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
2: Kebab, ha dit.
1: Després de gorro he dit kebab.
4: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
1: Clar. G-O, bueno, R-O. Bueno.
4: Clar, clar, clar.
1: Sí,
2: és tu, que filòleg.
4: Clar, clar, aquí no hi ha res clar. Saps?
1: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
4: Està actualitzant.
1: Exacte.
4: Encara tens feina, idò. Encara...
1: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
2: Ronyonera.
1: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
4: Xistorra.
1: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
4: Serà mal d'acabar, Sanya.
1: No, ja ho clarim. Però tenim una nou. Fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure. No? Los Nogales, que teniu els mitjorn.
2: Com es poden dir?
1: Els Noguers.
2: No, els Noguessos, no sé què vull dir. Mitjorn. Va, mitjorn.
1: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
2: Ahà.
1: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
3: Mare de Déu.
1: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
2: Recordes els majorets que es van posar de moda, 90? Podríem passar la mateixa. O no? Tu recordes que fins jo un grup de majorets
3: aquí a Mercadal també n'hi havia una
2: en plan, esto o què?
3: Pues
2: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
1: Sí, sí. I res, paraules també que...
2: Una abraçada als meus amics de gran batucada, és que són quants.
3: Us estimem.
2: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la copa.
4: Escoltau Radio Far.
2: Sí, sí. Ara sí, ara antes no.
4: Les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
2: Bon, sí, no sé.
1: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
2: Ah,
1: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo això com ho escric,
2: com
1: no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
2: Toma, perfectament definit.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
5: Hòstia, això...
2: És millor porcatxada. A mi els 10 segons de porcatxada de la història. A mi els 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ets ondes per tu. Hòstia.
5: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
0: Per anar a València no hi ha vol directe. No?
1: En Cibert hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
0: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
3: Bueno, augment dels vols de València.
0: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona, aquesta.
0: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: La literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de les lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Les seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que he fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i m'estimava d'ells. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic pel que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, coses amb la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de país. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, sobretot procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest

0: que estem comentant, el cant de la l'asa, i d'altres més atracats a l'aventura, com la Mare del Rei, la Dama Constantinoble i d'altres.
1: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: ressona.
1: Com ha canviat Balears, si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara.
2: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i podem veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
1: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp, de Casa Planes.
3: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme, i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era una apassionada de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un, dos, un, dos, tres.

Quan jo era un fiet, l'havia endut a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel, em deia...

0: Mas não importas motivo, porque eu a desinteresse. Tu vens bons trazores e hoje não faz falta dolês. Se sortes que tu te esporro assim não és. Benvinguts i benvingudes ja en el capítol número 5 de Història d'un disc, amb la cançó Es pot robar si no hi ets, una cançó de relacions rompudes, de desamor, bueno, un tema molt típic i tòpic de la música de rock, i que jo també pues, n'he fet una cançó. Ara m'ho explico tot.
1: Xima!
2: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Idò, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el podcast de música guapa, guapa a Radio Far, aquí en Pedro, com sempre, i avui estic un poc nerviós perquè jo som fan d'aquest artista que tenim avui per via telefònica. Tenim la Maria Àngels Gornés a l'altra banda del telèfon. Hola, Maria Àngels, què tal?
1: Hola, Pedro. Jo estic encantadíssima de xerrar amb tu.
0: Gràcies, moltes
1: també
0: gràcies.
1: També tenia ganes.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, ja està. Ja, ni que sigui per telèfon, podem xerrar. T'ho comentava antes que som molt fan de lo que fas. Òbviament, conec en Guillem i coneixem en Guillem a Radio Far. En Guillem Saldavila, yeah. El teu fill, molt, molt bé. Però encara no també he tingut opció de xerrar amb tu. I res, com també t'ho comentava, que som molt fan del teu disco del 82, aquest disco que es diu Menorca et dec. Abans de començar a xerrar, si vols posar una mica de música per posar la gent en situació, un tema que es diu Marinet sense barca, si vols comentar alguna cosa sobre aquest tema abans de començar, o si no, li fotem i ja xerrant després, com vulguis.
1: Sí, hombre, sí, deixa'm dir que per jo, la cançó més emblemàtica meua és un poema d'en Joan López, precisament, i és un poema, un fet cançó, que l'he cantat molt i que la gent estima molt per el contingut, per significats, per tot. És un escrit d'en Joan preciós, envers la nostra illa, envers els desitjos i tot el que desitjaríem per la nostra illa. És que l'estimem.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

no hi eren. Perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

faci el que faci, tot m'és igual. Som la classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Llucia Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals. Però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició d'Ático de los Libros de l'any 2018.

Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música.

Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fer. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren

0: xerrant amb un pare?
1: Del Ceres, bon vols que sigui.
2: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Aquesta Lota va néixer al lloc, devés als anys 50. La seva vida va ser una vida normal, com totes les al·lotes d'aquell temps. Va anar a escola, a cases monges, i va complir amb totes les normes que regien aquell temps. Quan tenia 7 anys, va anar a fer la primera comunió, va continuar estudiant, anava i venia a peu des del lloc fins en el poble. Cada dia, per anar a l'escola, eren 4 quilòmetres. Cada trajecte els feia tant si feia fred com si feia calor, a peu. Va fer fins a tercer grau, que era el que hi havia a l'escola en aquell temps. A ella li hauria agradat estudiar més, però era impensable que una al·lota de lloc anés a estudiar, i per ella l'escola va estar acabada. Però a ella sempre li va agradar molt llegir i escriure.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra i narra, com de costum, Andreu Iamburu. Per mi és un plaer, com sempre, estar aquí. I avui tinc una invitació més enllà de la pròpia història. Us vull convidar a que, a part de compartir amb jo aquest conte, de permetre que les paraules dibuixin tot el que ara dibuixaran en la nostra imaginació i en el nostre cor, la invitació també és a que, si teniu una estona, aneu a qualque biblioteca i cerqueu aquest conte, perquè té unes il·lustracions brutals. Unes il·lustracions tan màgiques que et transporten en el món d'en Milo, que és el protagonista d'aquest conte. I que serà divertit també comparar quin món us heu imaginat a través de ses paraules i quin món va imaginar l'il·lustrador d'aquest conte. Així que allà queda la invitació. Per ara, com només tenim la paraula, permeteu que sa meva veu entri i us acompanyi. I entre tots i totes dibuixem aquesta història anomenada El darrer llop. Va, desconnectem un poc de sa realitat, que ja la tenim molt vista, i endinsem-nos en aquest conte.
0: Andreu Iamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

Corona Menorca amb una tiara rural. Esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de s'illa sense impediments. Raig de sol quan brilla adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem bre.

quan s'acala poder o s'arregant en escat. Et sac d'esblat força bé, la cadira d'un dels cans. Sues que l'altre, un glop a cabra salada, en esmortant secret, fins se valdritxa encantada. Es pa gros bereneta, sa pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta les degullit sa bramada. Rodolàs macà, sa taula sa taulera, un gut es pla de mà, ocella sa falconera.

fent els circs i crueltat amb velles. I que per divertir se n'ava falta veure com un animal. No, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

se tots eren els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, vas fer una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquest podcast, aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegades no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que va néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Encara sí, dones sí, guerra sí. Qual que el lot d'aquests
2: sí,
3: petitots, eh?
2: Sí, sí, sí, sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc que assimilar.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
5: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Suqui Sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig del Menorca Dog Fest, en aquesta setena edició, i en aquest moment tenim amb nosaltres a Laura Feixas Raimon. Laura, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com te trobes a Menorca?
1: Molt bé, molt afortunada d'estar aquí, molt agraïda.
0: Molt bé. Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que, això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molt...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera, llavors el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta, també ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto. Llavors, em va cridar molt l'atenció i al final a mi la fotografia artística en si, com que es pot assimilar a una obra d'art, m'interessa molt, em crida molt l'atenció, perquè al final no és tant crear una fotografia que et pugui fer reflexionar alguna cosa, que també al final, sinó que et pot provocar tu la foto. Llavors, era un tema que no havia fotografiat mai i que em feia molta curiositat. Llavors, això, com que vaig tenir l'oportunitat de poder-me presentar aquest concurs, vaig dir, doncs, vaig a fer una cosa totalment nova que no he provat mai, aviam què surt, i si m'agrada, doncs m'hi presento. I res, vaig començar a veure que els resultats eren... que m'agradaven, i res, vaig estar experimentant això tant amb edició, com fer una foto, o sigui, fer les fotos, que és una cosa que podem veure cada dia anant a fer la volta a l'estany, però que potser no hi prestem tanta atenció. Llavors... això,
0: aquesta experimentació d'alguna manera també va anar transformant la teva forma de fer fotos, no?
1: Exacte, sí, sí, total. O sigui, també vinc de fer el treball de recerca sobre la fotografia analògica, que vaig construir una càmera de gran format amb una impressora 3D, i vaig fer totes les fotos, les vaig revelar jo a casa i tot això. Llavors, amb aquesta càmera el que vaig aprendre... O sigui, jo només podia fer 6 fotos el dia que anava a fer la foto.
0: Clar.
1: Llavors això em va fer aprendre molt a triar bé la foto que havia de fer, perquè a part que era un cost econòmic, i al final les plaques no són precisament barates, ni el procés de revelat ni tot això, llavors de pensar molt bé la foto que volia fer, del resultat que sortiria abans de fer la foto i que si m'agradaria, o sigui, al final ho vaig haver de reflexionar molt. Llavors jo crec que tot aquest exercici que vaig fer durant tot l'estiu, que va ser que vaig sortir a fer fotos, em va ajudar molt a com pensar molt la foto abans de fer-la, i jo crec que també gaudir molt del moment de fer la foto, d'entrenar també la meva mirada i com de valorar-ho molt també. Llavors jo crec que també tenir aquesta visió d'haver-ho fet en analògic, a transportar-ho a la fotografia, que en aquest cas és digital, crec que també em va ajudar molt això, com a veure les fotos d'una altra manera, o també a l'hora de sortir a fer les fotos, doncs ja mirar-les d'una manera abstracta, o bé fer fotos el que tingués a davant, que em podia cridar l'atenció però en aquell moment no li veia cap mena de potencial, i llavors una vegada estigués a l'editor començar a remenar colors i coses que vaig aprendre també sobre la marxa,
0: sobre
1: perquè
0: la marxa. Mm-hmm.
1: Això estic aprenent, sóc molt jove i les coses doncs em van sortint soles i vaig, si no sé alguna cosa, doncs la busco, busco algun tutorial, no sé què. I això, i és que vaig aprendre moltíssim, tant d'editar com d'experimentar, perquè al final és que va ser experimentar tot, pujar, baixar nivells, i de cop veia com que sortien colors i coses que em creuen molt l'atenció.
0: Mm-hmm. Pens que en aquesta crida l'atenció també, sent tan jove, que efectivament hagis triat amb formats o suports analògics, suports a càmeres de gran format, has construït una càmera. Mm-hmm. Com ha estat aquest procés? Com vas arribar en aquesta decisió?
1: Doncs clar, jo tenia davant el projecte del treball de recerca, que jo no el volia enfocar com un treball més, sinó que realment m'ho volia també currar, perquè al final també pots tenir mèrits sobre aquest treball. Vaig guanyar 6 premis després d'haver fet aquest treball. Llavors aquests premis també em van ajudar a nivell econòmic per pagar-me la universitat, que no és precisament barata.
0: No ho és.
1: I clar, això doncs va ser com una motivació inicial de dir, em curraré molt aquest treball per poder també obtenir un benefici com aquest. Llavors sí que el tema de la fotografia ja m'interessava, i sobretot la fotografia analògica. Veig de quina manera puc fer un treball que pugui tenir un pes important i que pugui tractar el tema aquest que m'agrada tant.
0: Mm-hmm.
1: Llavors vaig estar fent molta recerca i vaig trobar un noi que havia dissenyat uns plànols de peces d'aquesta càmera per una impressora 3D i res, valien 20 euros, llavors li vaig comprar, i a la impressora de l'institut vaig imprimir totes les peces, vaig fer tot el procediment de muntatge, que van ser 10 hores o una cosa així, i llavors, clar, aviam si el que havia muntat sortiria
0: funcionava,
1: o no, funcionava,
0: clar.
1: Perquè al final és una càmera totalment analògica, no utilitzes cap mena de mecanisme tecnològic nou. Llavors, clar, potser alguna cosa no podria funcionar i em sortirien totes les fotos negres, vull dir, no sabia si sortiria o no. Llavors ja va ser com el primer dia d'anar-ho a provar, llavors posar-me al laboratori, començar a revelar i que va sortir alguna cosa. Llavors ja va ser com... Bueno,
0: com
1: vaig
0: te vas sentir en aquell moment?
1: Home, se'm va treure un pes a sobre. La cosa és que no va sortir gaire bé perquè em sortien les fotos fosques i no sabia ben bé per què. I res, després d'investigar i tal, ja vaig arribar a la conclusió que... Sí, perquè utilitzava una càmera analògica com el fotòmetre,
0: uh-huh.
1: perquè no teníem fotòmetre i els fotòmetres són cars. Llavors, em sortien sempre fosques, o sigui, que ja el que feia era després exposar-les, o sigui, sobreexposar-les, perquè després ja em sortissin bé. I això, llavors, a mi també el procés que em va agradar molt va ser el de revelatge, perquè ja també ho havia fet feia un temps, perquè vaig anar a fer un curs a La Perversa, que és un lloc de Barcelona, que estic superagraïda també del que em van ensenyar. I res, com veure, tenir la imatge a la mà, també és com un sentiment de, hosti, no la tinc en el mòbil, que no sé ni on està aquesta imatge, o sigui, està al núvol, però no sé on és, sinó que tenir la imatge a la mà i, a més, després poder-la ampliar en un paper i que poso jo el paper dins dels químics i em surt la foto, és com màgic, és màgia, perquè al final sóc més del món de les arts que no pas de les ciències, llavors...
0: Clar.
1: Tot i que pugui saber ara el procés químic, que pot això per mi és màgia igualment. Llavors, és algo que enganxa. O sigui, tu estàs dins el laboratori, és que no sortiries d'allà.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, jo crec que també va ser una manera de connectar-me molt més amb la fotografia i estimar-la més.
0: Clar. Hi ha molt de... una recerca, podríem dir, molt vinculada a lo abstracte, a lo proper, que és tan proper que un podria desconèixer, no? Que és el que està fotografiat. Què hi ha aquí per tu? Per què tan de prop i per què l'abstracte t'atrau?
1: Bueno, l'abstracte m'atrau perquè al final pot ser una cosa que faci pensar la gent i que es, com que puguin arribar a una conclusió seva o no,
0: uh-huh.
1: Però també perquè m'apropa molt més al que és l'art en uh-huh. general, tant, o sigui, pictòric, o sigui que no tingui per què tenir un sentit, o sigui que no és una persona mirant el mar, sinó que és una cosa que saps que és un element natural perquè té les característiques, però que no, si no tens per què saber què és, ni cal. I sí que si algú m'ho pregunta, evidentment ho explico, i ja m'agrada explicar-ho perquè és el que m'agrada també que la gent vegi, no?
0: Mm-hmm.
1: Ai, no sé què és, explica-m'ho. Llavors, jo crec que també el que m'agrada d'això és que sigui molt artístic i que no tingui un sentit, al final.
0: Tenir l'oportunitat que sigui l'espectador, no? qui interpreti allò que es fotografia.
1: Exacte, sí, sí. O sigui, que els hi provoqui alguna cosa, que no es quedin indiferents, que... mira, que hi pensin després, que arribin a casa i diguin, ai, què és això? Què he vist?
0: Penses en algunes tècniques preferides? T'interessa algun particular en aquesta experimentació que fas? Algú que diguis, amb això m'ho he passat bé i el resultat m'ha deixat contenta?
1: Sí, bueno, en aquest treball mateix, o sigui, al final no havia fet mai abstracte i m'ha cridat molt l'atenció també, és que editar m'agrada moltíssim, llavors estar jo asseguda a la taula i anar tocant colors i anar tocant formes i no sé què, és que m'ho passo molt bé, gaudeixo moltíssim. Llavors també el que m'agrada molt, evidentment, és l'analògic, jo crec que també és d'una manera que pots experimentar moltíssim, fent el que sigui de les formes. Em falta molt experimentar amb aquestes coses també, perquè al final és molt car i ho he de fer a poc, però sí que un dels meus pròxims objectius és això, experimentar molt més amb la fotografia analògica, tant jo revelant a casa com tocant coses o fent alguna cosa amb els negatius, positivant d'alguna manera més curiosa, que també, doncs, miro molt també per xarxes o per vídeos o així, i veig moltes tècniques que m'interessen molt i m'inquieten, i sí que és una cosa que pel futur, doncs, m'agradaria molt provar, perquè això és més experimental i també em crida molt l'atenció.
0: Molt bé. Rara pregunta, Laura Feixas, què és per tu la quimera?
1: Doncs la quimera, tal com dic aquí, és com un somni o il·lusió que és producte de la imaginació, i és això, o sigui, al final amb aquest projecte vaig intentar escapar una mica del que és la realitat que veiem sempre, en aquest cas en el meu entorn, no? O sigui, entrava a l'ordinador i jo, o sigui, sempre que vaig a l'estany porto la càmera, vaig a fer fotos, però és que les fotos sempre són les... O sigui, no són les mateixes, perquè l'estany de Banyoles cada dia és diferent, no? I aquesta és la màgia també d'aquest lloc, perquè vagis on vagis, vegis el que vegis, encara que tinguis les mateixes fotos, seran diferents. Però veure-ho diferent, perquè ja conec l'estany, ja sé com és, ja sé quina és la forma de les muntanyes, sé com és l'aigua, tot. I intentar com escapar d'aquesta realitat i veure com una mirada més abstracta, però també com una realitat alterada i distorsionada, manipulada, del que és Banyoles, però que tampoc identifiques com a Banyoles. Bueno, depèn de quines fotos, perquè algunes fotos sí que ho pots veure.
0: La gent de Banyoles sí que les pot identificar.
1: Alguna potser sí. Però això, com distorsionar d'alguna manera la realitat, que no sigui el que veiem sempre. I això és també el que em creava l'atenció, com de fugir d'aquesta realitat.
0: Un poc el joc, no, també?
1: Exacte, sí, sí.
0: Laura, moltíssimes gràcies.
1: A tu, vosaltres, a tu.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: News de Burguesas. IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vols voltar a l'estiu i ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbè en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de Petzalot i un sortidor de McFlurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenco un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. Però quan no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etc., els vaig conservar perquè de la família m'estimava i m'anava a dir res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic pel que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent un altre, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstiques també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar en la línia d'aventures, procures que el lector, sobretot procura que el lector no li caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com a Mora del Rei, La dama de Constantinoble, i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

tinc una truixa que està en el frita. Me donarà cuixot, d'oli sobre el sada frita. I tinc la boca nas, coi i urós. I per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre.

em diu el sofà. Amb la xana rita que després hem de matar i d'on ho pots cercar. Abans si la trobes, que la matarem quan vegi 15 robes. La nit és molt polida, t'has molt estimat, però tu estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, i és que ja no té cap espai.

0: L'imperi romà va tenir com a un dels ports principals la desembocadura del riu Tíber. Una gran activitat de comerç i de moviment de gent que va generar un assentament important, pròxim a la capital. Però tot va entrar en declivi quan les pluges van començar a aportar una gran quantitat de sediment. Sempre havia plogut, però la norma de deforestació que s'havia aplicat sobre els boscos propers per extreure llenya es va traduir en una erosió sense precedents. El port es va reblir de terra i els vaixells ja no hi van poder operar. Desatendre els límits va acabar enfonsant una economia pròspera.
1: Època de muda. Capítol 58. Progrés sense sostre.
0: És molt humà això d'estirar la corda fins que s'arromp. Episodis com el citat s'han enregistrat a diverses civilitzacions. Caldria esperar que a l'actualitat això ja no es doni, però hi ha qüestions socials i ambientals que continuen fora de la previsió. Menorca comença a tenir molts casos de gent que viu en condicions pèssimes. Soterranis, coves i vehicles s'estan omplint de persones que no poden pagar el dret a un sostre en condicions. També hi ha gent que ja dorm al carrer. D'altra banda, tenim els aqüífers cada vegada més esgotats. El més gran, el de Migjorn, no ha recuperat el gran descens del segle passat i ja fa uns anys seguits que torna a baixar. L'aqüífer del nord, el de Salvaida, empitjora des de 2012. L'habitatge i l'aigua s'agreugen mentre creixem econòmicament i disposam de més coneixements i mitjans que mai. O sigui, que la gent no queda sense casa per manca de dinamisme econòmic. I els aqüífers baixen quan tenim personal prou format i avanços tecnològics que no s'haurien somiat fa unes dècades. Aquestes qüestions ens haurien d'incentivar a aturar la inèrcia que duim i analitzar quin model de suposat progrés estem generant, perquè no s'estan atenent aspectes essencials per al benestar de les persones. Fa anys que bona part del món pateix d'una mala distribució de la riquesa que genera. Això ho constata qualsevol que no sigui milionari. L'habitatge no és un dret, sinó un destí preferent per invertir. I a Menorca tenim característiques afegides que agreugen la situació. El 2025 vam tornar a batre el rècord de nombre de turistes. Ja superam el 1.700.000. Molts s'allotgen a cases i pisos. Alguns ho fan legalment, amb autorització. Molts altres ho fan il·legalment. Podríem parlar llavors d'ocupació amb K turística? Entre una cosa i l'altra, es desvien milers d'habitatges cap als usos turístics. I encara tornar a manar a Fitur. Destinar més doblers públics que mai a atraure gent i muntar més connexions aèries a l'estiu. Els romans van malmetre el seu port per no saber posar un límit a la tala d'arbres dels Apenins. Els menorquins estem malmetent la qualitat de vida per no saber ajustar la pressió turística a la capacitat de càrrega. Tenim una bolla màgica per saber quin futur ens espera per aquest camí. Es diu Mallorca i Eivissa.
2: Al llarg d'aquesta manifestació hem vist moltes pancartes, moltes entitats que reclamen, com deien, una Mallorca digna per tothom. S'insisteixen que Mallorca està al límit, que els recursos acabaran finalitzant i són de cada vegada més escassos per a tothom i que si es vol, que si hi ha voluntat, un canvi de model és possible i que encara som a temps.
0: Arribarà el dia que mirarem altres paràmetres per avaluar la prosperitat? La gent de seny que estima l'illa s'ha d'organitzar per trobar maneres efectives de frenar aquest error històric, per redirigir el creixement sense sostre que està deixant la gent sense teulada i sense aigua.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: bones! Açò és Saltrabou de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui ens aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7ena Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltrabou de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través del glosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Seguidament, Power Trip, una cançó del disc Monkey of My Back.

Bon dia, amics, amigues, molt benvinguts, molt benvingudes en aquest nou espai de Sagramola. Començam temporada, la setena ja, això seria el programa 61, i avui farem, com hem fet altres vegades, un repàs per la discografia d'una època en concret, d'un any en concret. Avui, avui i altres programes, repassarem la discografia de l'any 24, 2024. Farem un... M'agradaria fer un... Me sap greu perquè hi dedicaria més temps a cada un dels discos, però l'altra vegada trobàvem purament una cançó de cada un, just, un repassat i explicar un poc qui són, per si qualcú els desconeix, i presentar-los així com Déu mana. I a part que hi ha hagut bastanta discografia, hi ha bastants de discos gravats dins del 2024, i per tant, serà en dos o en tres programes que dedicarem a repassar tots aquests discos. Que si qualcun vos ha passat per alt, aquí... aquí ho recordarem. I si me'n passa algun per altre jo, que també pot ser, estaré superagraït, com feia d'altres vegades, de posar-vos en contacte jo i dir-me aquest disc no l'has pensat a posar. Molt bé, estaré supercontent de replegar-lo en el disc i de radiar-ho. Radiarem, posarem tots els discos que tenc constància de que es van gravar dins el 24 sense cap exclusió ni d'estil ni de res. Sonaran tots. Aquí a Menorca es van gravar dins aquest any. El primer, a més, ho intentaré fer, com ho he fet altres vegades, a l'únic lloc que ho sap, de que seguiré un estricte ordre alfabètic, mai per prioritats ni res, sinó per ordre alfabètic, i la primera cançó, o el primer disc, és el disc de Nanna Ferrer, que es diu Paranòstic, i del qual em vull xerrar una mica de manera... detinguda, perquè és un dels discs que jo més he disfrutat. No només el disc, sinó de l'espectacle que va organitzar Nanna Ferrer, que es diu Paranòstic, i que va anar rodant no només per Menorca, sinó sobretot per Catalunya. Catalunya i fora de Catalunya també, i fora d'Espanya fins i tot, amb aquest programa que sortia ella tota sola dalt l'escenari, amb una guitarra i un teclat, i anava fent tot un espectacle entorn a la nostra tradició, la tradició menorquina, ja ho d'aquest nom, de Paranòstic. I bueno, avui vos posarem dues cançons, no triades a l'atzar, però quasi, perquè cada una de les cançons em

aquest era es Malanat, que ens va interpretar Nanna Ferrer en aquest superdisc, que més que un disc va ser un projecte molt arriscat, per cert, va fer un canvi bestial i va arriscar per aquesta música popular, per fer aquesta fusió, i va muntar tot un espectacle amb el nom de Paranòstic. A més, tot sabeu el que vol dir Paranòstic, suposo, de totes maneres. Ella ho explica molt correctament de bon bé aquest nom de Paranòstic. Sabeu que és una deformació popular de la paraula pronòstic, és a dir, que pronosticava les coses, i per contaminació de pronòstic en Pare Nostre, la part més religiosa, diguem, el Pare Nostre, amb el Paranòstic, es van fusionar amb aquest Paranòstic, i fa referència, quan sabeu, en el calendari agrícola i astral, també, que pronostica el temps i les cuites, quan s'ha de sembrar, quan s'ha de cuir, de cada una de les èpoques de l'any. Aquests llibrets, aquestes petites publicacions, hi ha diferents editorials,

que a Menorca encara els fan, com els aliris, també els llei a Menorca, també solen editar un pronòstic, però aquest des que xerram és pronòstic d'Anna Ferrer, que és un projecte musical on va fer un repàs per un munt de cançons menorquines i que els va editar amb un disc, una edició preciosa, amb un disc de vinil i també la versió de CD. Anem a posar una altra cançó, que és una cançó popular, molt popular, des Divendres Sant. És una cançó que s'havia perdut i que jo me fa molta gràcia perquè quan vaig fer es recull per fer la cançoner popular de Menorca, els llibres que vaig publicar, ja sabeu, me vaig trobar amb aquest eu, no? Jo vaig contactar amb una persona que cantava a seu i me va explicar un poc el que era so. I me va dir que... jo li vaig dir, vostè que sap què vol dir això de eu? Perquè és escrit amb una H davant, una H, eu. I me diu, sí, diu, això vol dir Déu. Me penso que és en llatí, però no estic segur, me va dir. Bueno, evidentment, aquest senyor anava equivocat. Eu no vol dir Déu, no vol dir Déu, sinó que és una expressió de dolor, una expressió llatina, és a dir, ve del llatí, és expressió aquesta, i vol dir ai, diríem, o ah, però així de mal, no? De dolor. I aquesta cançó és una cançó que es cantava el Divendres Sant a la processó. Normalment es posava un solista i cantava això. No tenia, la cançó no tenia lletra, res més que eu. És a dir, que era només dir ai, ai, ai, és expressió de dolor, només no hi havia lletra més que això, eu. I ella anava fent en diferents... anava fent una melodia. Hi ha diferents tonades clàssiques, diríem, jo tinc aquí recollida una d'en Palestrina i una altra que es canta també per Portugal, que són peces clàssiques que entonen aquest crit de dolor, i pot ser que vinguin de per allà, però el cas és que aquí hi havia el costum de cantar aquest eu. Jo vaig aconseguir trobar en els arxius d'una banda de música tot un acompanyament per seu. És a dir, i en realitat l'únic que feia la banda era fer uns acords que anaven alternant. És a dir, anaven fent uns acords molt lents, en unes notes quasi sempre tot eren redones i blanques, hi havia poc... no era més que com un fons musical, i allà damunt el cantant anava fent i anava cantant aquest eu. Ell deia que tenia molta llibertat a hora d'interpretar i que quasi mai la cantava igual, però bueno, sempre seguia un rol. Jo, el rol que me va cantar aquest senyor és el que vaig recollir en la partitura i vaig deixar escrita aquí. Anna Ferrer mos canta també un eu. I bueno, me sembla fantàstic. A més, me sembla també que és un costum que s'ha recuperat i que en algunes processons hi ha gent que canta aquest eu. La veritat és que en els poblets era un fons de xifardeig, diríem, perquè llavors en sol de massa gent de si ho havien cantat bé, si ho havien cantat bé, ui, en guany que bé que ho ha cantat, o en guany no està com l'any passat. Vull dir que llavors tothom ho comentava, no? El solista tenia un paper molt arriscat a l'hora de cantar aquest eu. Bé, una volta explicat el tema d'aquest eu, vos anem a posar l'eu que va gravar Anna Ferrer en aquest disc. Molt bé, eu.

Aquest és Seu, que va gravar Nana Ferrer en aquest pronòstic. Un disc que vos recoman, que l'escolteu amb deteniment i trobareu un munt de saviesa popular. Va fer una recerca molt important de temes populars aquí a Menorca i bueno, crec que li va quedar un producte, diguem-ho així, ben curiós, ben finet i ben guapo. Anem a posar el següent grup, que es diuen Belifante Quartet. Belifante Quartet. Belifante és un grup format, bueno, en el qual hi participa el violoncel·lista en Pau Marquès, de Ciutadella. És un grup que es va formar en els Països Baixos i ell era un component important, fundador també d'aquest grup, que van gravar tenen gravats dos CDs, i dins del 24 van treure aquest disc que es diu Paral·lel 40. Amb ell hi toquen una violinista, bueno, tres violinistes, la Fiona Robertson, l'Olivia Chippers i la Henrietta Hill. Com sabeu, el nom de Belifante, el nom que van posar en el grup, fa referència a la primera directora d'orquestra que hi va haver europea, que era la Henrietta Belifante, i bueno, ells van posar aquest nom de Belifante en el seu grup. De què va aquest disc? Aquest disc és molt curiós perquè són composicions seves i Paral·lel 40, com sabeu, és un paral·lel, sabeu que els paral·lels són aquestes línies imaginàries que et suposa que donen sa volta a tota la Terra, no? Són línies imaginàries i se suposa que aquest paral·lel 40 és el que passa justament per damunt Menorca. A la vegada que trepitja Menorca, també passa per molts altres llocs de tot el món i ells van fer una mena de composicions en referència en els diferents espais per allà on passa aquest paral·lel. Per tant, ens trobarem en aquest disc que hi ha un parell de temes menorquins o menorquinitzats, llavors els posarem, en posarem un d'aquests des menorquí, i tot el resto de cançons són cançons que se suposa estan inspirades o basades en temes d'altres regions del món. Hi ha cançons gregues o inspirades en Grècia, hi ha algunes de Pequín també, o, per exemple, Armènia. La que posarem avui són temes normalment, són temes curtets, alguns no arriben a 2 minuts. Posarem la cançó d'Armènia i llavors xerrem una mica més i posarem la cançó menorquina. La cançó d'Armènia, Belifante Quartet.

Això són els Belafonte Quartet, aquest magnífic CD, aquest magnífic CD que quan el compres te regalen també unes postals i uns punts de llibre i que tenc aquí a la meva discografia amb molt d'orgull. Perquè en aquest disc, com he dit, hi participaven Pau Marquès, i participen Pau Marquès, xalista o violoncel·lista, com vulgueu, de Ciutadella, amb aquest grup de dones, que en els Països Baixos, que allà on vivien, allà on es va formar aquest grup, van gravar aquest disc. Anem a escoltar, com han dit, la cançó que fa referència a Menorca. Hi ha dos temes que fan referència a Menorca. Un, el primer del disc, el qui obre, en la cançó de Treure aigua i la tonada d'Espigolar, que venen juntes, i la segona pista, que fa referència als tocs de Fabiol. Interpretació lliure i un arranjament fet a posta per aquest quartet de corda. I anem a escoltar aquests tocs de Fabiol, gravats allà en els Països Baixos, aquestes lotes que van tocar el violí. En Pau els devia escriure, m'imagino jo, aquesta tonada, devia dir, heu de sonar so, i va sonar un violí tocant el toc de Fabiol d'aquesta manera. Bé, ja us he dit, és un arranjament lliure i curtet, també. El toc de Fabiol del Belafonte Quartet.

0: Ja ho heu vist. Primerament fa referència a l'estat de Fabiol, per suposat de Ciutadella, quan el resto de companys anaven fent el que seria el toc d'estambor, i llavors sortia aquesta melodia.
1: Que se diluïa dins aquest munt de notes que fa en aquest quartet de corda, i la segona part, diríem, la tonada, la colcada, que és la que es fa en el resto de pobles de Menorca, interpretada per aquest violí. Bé, aquest disc el deixam ja per avui, és Belifante Quartet, recomanable totalment, clàssica, feta per músics menorquins, i en aquest cas, és curiós perquè pots escoltar música clàssica, però quan moltes vegades s'interpreten versions dels clàssics, però en aquest cas és un quartet que fan els seus, escriuen la seva pròpia música, amb unes directrius tirant a clàssiques, però que ho fan és contemporani, diguem, no? Música escrita, interpretada d'ara. Seguim per ordre, i anem a posar una altra cançó de lo que seria la discografia de l'any 24, 2020, 2024, i mos trobam, després és Belifante, que començava amb la lletra B, ara també amb la lletra B hi ha en Blai Berber, del qual xerrarem de la seva producció dins aquest any. Anem a posar primerament una cançó i llavors xerrem una mica d'en Blai Berber.

Preciós aquest tema d'en Blai Barber. En Blai Barber és de l'O, aquest tema és de cada abril, i dins el 24 es va entretenir. Ell és periodista, com ja ho sabeu, eh? A part, és un dels cantants de Black Pearl, el grup que moltes vegades hem sentit cantant i fent festa per els carrers i per les places menorquines. I, bueno, dins del 23-24 es va entretenir a composar temes seus propis que feia temps que els arribaven per dins el cap i que tenia ganes de gravar. I va gravar en els Moli Studios de l'O, amb en Pep Villalba, el guitarrista, amb Antoni Olmedo, el baixista, i en Aleix Cànovas, les percussions. Aquests tres músics sonen a la majoria de cançons d'aquest disc, i a la vegada hi ha algunes col·laboracions, com en Marc Bosch, també en Simó, en Josep Mercadal, amb el piano, en Lluís Piris, en la trompeta, i en aquest cas, en aquesta cançó que hem escoltat ara, escoltàvem també en Joan Amalià, que també posava veu en aquest cada veu. Aquest disc, ell el va distribuir en xarxes, però està concebut com una obra íntegra. No és allò que diguis, amoll una cançó per internet, ara amoll una altra, i va anar fent cançons així, sinó que això era un concepte, aquest disc, que es diu Mares, era un concepte tot complet que es pot escoltar per xarxa, per suposat, sobretot, i que bueno, que mos va oferir en Blai, que mos va regalar. Anem a escoltar la cançó que donava títol en el disc, Mares, i que podeu veure per YouTube, si voleu, i seguir-lo, i veureu en Blai com canta amb els seus companys i fa aquesta fantàstica cançó, també. Anem a escoltar la cançó Mares, d'en Blai Barber.

aquest era, aquest és en Blai Barber. El podem sentir, aquí l'han sentit en tota una banda, tot un acompanyament potent. Habitualment l'hem sentit també, bueno, a part d'en Black Pearl, que també fan així música canyera, potent, ballable. Els seus concerts habitualment els fa acompanyat del guitarrista, i són concerts íntims i a bon tell us mostra tots aquests temes i tota la seva versatilitat a l'hora d'interpretar. Anem a un fenomen perquè la següent cantant és ciutadallenca, és Naquiara Oliver, que com sabeu és, bueno, sí que va començar aquí a Ciutella, però que va arrencar carrera i que està donant voltes pel món amb aquesta gran productora internacional, Universal Music Spain. És a dir, que està fent feina en Universal, que van ser ells que li van editar, els que la van acompanyar, els que li van arrencar sa carrera. Ella es va fer popular i com tots sabem, a través de sa televisió, va participar a l'Operación Triunfo de l'any 23, i, bueno, i a partir d'aquí, després, tot ha estat en xerrem de la seva carrera. Ell havia començat a estudiar cant aquí a l'escola municipal de Ciutadella i després va passar a l'ESMUC. A Barcelona ella toca la guitarra, toca el baix i toca també els teclats, però bàsicament ella és coneguda per la seva veu. A la vegada era obertament lesbiana i llavors ho ha manifestat en diferents ocasions per televisió i lluita per la igualtat. I a la vegada també té un altre front de lluita que és TDAH, que ella pateix TDAH, i també en algunes ocasions l'han vista defensant i col·laborant amb aquestes persones que pateixen aquesta enfermedad, no? Ha participat en diferents concursos de talents relacionats sempre amb la música, allò és Got Talent, el 19 va participar a La Voz, el 22, bé... Llavors allà va formar part de l'equip de Laura Pausini, ja ho sabeu, qui seguiu, si vol que segueix aquest tipus de programes, sabeu com van a so, aquestes coses. Llavors ella ha fet les seves pròpies composicions i es va editar un disc, li van editar un disc, Universal aquest, i el disc que va editar es diu La Libreta Rosa, i bueno, si qualcú vol tenir el disc, el que ha de fer és comprar-se. Bueno, per suposat, té tot un merchandising, tu li pots comprar camiseta, pots comprar tot a la seva pàgina web, però si compres la llibreta rosa, que és una llibreta bueno, allò molt cookie, on hi ha les lletres de les cançons que ella va fer, manuscrites, diguem, no? Quan tu fa les cançons jo aquí borres qualque paraula, en escrius una altra perquè creus que està millor, anotes a la vegada els acords per damunt. Tot aquest tipus de punts i de notes és el que hi ha en aquesta llibreta rosa, amb notes seves, amb una mica d'informació també de l'ús del disc, i llavors darrere hi ha un munt de fulls en blanc per si tu vols emprar aquella llibreta per el que sigui. La llibreta rosa aquesta, que és una llibreta en físic, inclou aquest CD on hi ha una sèrie de temes seus i que avui escoltarem. Aquesta ciutadallenca, son pare és menorquí, és Oliver, i la seva mare troca és anglesa, és de linatge Williams, el segon linatge Williams, Ciara Oliver Williams. Va néixer el 2004, per tant, el moment que va gravar aquest disc, el moment que va sortir aquest disc, el 2024, ella tenia 20 anys. Anem a escoltar un dels temes que va fer popular en aquest disc i que, quan sabeu, quan ella actua, hi ha una onada de gent que li va darrere, que omple tots els concerts i bueno, és un fenomen. Naquiara Oliver.

Na Kiara, aquest tema és del parc, eh? I ja ho veus que avui... Bé, ja m'ho pensava jo, que l'Irma a posar la discografia així, a més, per ordre alfabètic, sense atendre a cap tipus de raonament altre que aquest. Discos del 24 de menorquins i per ordre alfabètic. I més o manco anem explicant una mica de cosa de cada un. I això fa que trepitgem diferents temàtiques. És a dir, en aquest programa, com sabeu, el dedicam a temes en concrets i anem xerrant d'un tema, sigui folclòric, sigui de rock, sigui de clàssica, però avui trepitjam tots els estils i totes les coses. Aquí ara, aquest fenomen ciutadellenc internacional que ha recorregut i que va recorregant al món, que ha fet participacions, ja ha col·laborat amb 40.000 coses, el seu bagatge ja és impressionant. Anem a posar ara encara una altra cançó seva que es diu 3 de febrer, 3 de febrero, i aquest tema va sortir el juny del 24 i que després va anar inclòs dins aquesta llibreta rosa que, bueno, ja ho veus, és un poc l'estil de la gent que en aquest moment, el 24, tenia allò entre 12... 15 anys, no? Per aquí damunt seria un poc el seu club de fans, que és immens. 3 de febrer de Naquiara Oliver.

Fins aquí, Nakiara, Oliver, Williams. Bé, ja ho sabeu, per tots els qui vos interessi o us hagi agradat aquesta cantant, la podeu seguir. I és complicat poder comprar la llibreta rosa perquè les coses que fa i que edita Nakiara se'n van a la carrera. És a dir, que tu t'has d'apuntar allà i si tens un pot de sort, potser se fa una reedició i t'avisarien i t'enviarien aquesta llibreta. És moltíssim mal a trobar actualment. Els qui van tenir la sort de poder assistir a algun dels concerts seus va poder comprar aquesta llibreta rosa. Bé, anem a centrar-nos en un altre grup, que és el grup Figues d'un altre paner, que té, com sabeu, una veu, pràcticament la seva música, de lo que és la tradició menorquina. Bé, no només tradició menorquina, també la tradició, diguem, de tot el que és la parla catalana. Aquest grup compon i a la vegada interpreta i adapta molt del repertori popular. Moltes cançons populars tenen, diríem, avui en dia estan mal vistes o mal enteses perquè algunes coses que es cantaven fa uns anys, tradicionalment, avui en dia no tenen raó de ser, com pugui ser la violència de gènere, molt habitual en bastantes cançons populars, bueno, sempre s'ha cantat i totes aquestes coses, però que, evidentment, avui en dia no tenen raó de ser. I ells moltes vegades aprofiten aquestes cançons per reinterpretar-les i donar-les nova forma i nou contingut, nou concepte. Els arranjaments que fan són arranjaments rics, harmònicament, vull dir, són cançons que per jo estan molt ben gravades. Com sabeu, es componen les Figues d'un altre paner, hi ha els germans Villalonga, en la seva neboda també, més alguns components més, que vos podria anar dient el nom. Hi ha na Marta Elka, que també canta i que és violinista, és mallorquina. La neboda és Nauba, Nauba Villalonga, en Joan Carles i Anna Bé, els dos germans, que quan sabeu formaven part del grup Subaida. En Manel Álvarez, que és un excel·lent baixista, i a les percussions hi ha en Joan Flores. A més de lo que són el grup, en el disc han tingut diferents col·laboracions i bé, aquest disc, pel fet d'estar gravat dins del 24, és el motiu per el qual ara mateix n'escoltarem un parell de cançons i els qui no els conegui, ja els coneixerà. Ses Figues d'un altre paner.

Bé, aquesta cançó que acabem d'escoltar, Ses Tiranes, és una clara idea del que intentàvem explicar quan t'introduíem aquest grup, amb el sentit de que han agafat un tema popular, un tema que ja el recollia Francesc del Branca fa més de 100 anys i que, per tant, fa moltíssims anys que es canta aquí a Menorca. Sí que és cert que Ses Tiranes, com a tal, també la trobam cantada a altres regions, com per Andalusia, també per la costa catalana, hi ha alguna... la trobam recollida, també. Però aquest estil, així com l'han cantat ells, és com molt menorquina, però a la vegada ells hi han afegit molt de passatges, molt de fragments musicals que l'han fet, li han donat nova vida, nova forma, arranjaments més moderns, bueno, a un li poden agradar o no, però li han donat nova vida, crec jo que és important això, no? I la cançó llueix per si mateixa, no? Musicalment. Llavors la lletra també l'han adaptada una mica i havien donat nova forma de contingut i per tant, allunyat, fet una mica en fora del que era la idea tradicional, no? Anem amb un altre tema d'aquest grup, Temps de Figues, un disc també molt recomanable, d'aquest grup que ja veureu que el fet que hi hagi la cantant d'aquesta mallorquina també li dona el caràcter, diguem que el comparteix molt en Silla Veïna, i veureu que ja l'accent mallorquí també sobresurt, no? Com és normal amb aquestes veus. La següent cançó que posarem és una que es diu Jota de Supervivència, i veureu que, com han fet moltes vegades altres grups, aprofitant una mica el que és la tradició, el que és l'estil compositiu, la manera de compondre que hi havia les cançons menorquines, amb aquesta idea, se fa una cançó nova. De fet, la música és d'en Anabel, Anabel Villalonga, i aquesta Jota de Supervivència és lletra d'en Miquel Cervera. Una cançó nova, un grup nou, amb aquestes idees atemporals de Menorca, menorquines, no? Anem a escoltar aquesta Jota de Supervivència, del grup de Figues d'un altre paner.

I aquesta era Sajota, supervivència de ses figues d'un altre paner. Bé, amics, és hora d'acabar. Ja mos han quedat sense temps. Han fet un repàs d'aquesta primera part de la discografia que va sortir dins el 2024. Us estem fent i escoltant per ordre alfabètic. Després de les figues vindria un altre grup que van editar dos vinils dins el 24. No vos diré qui són, perquè estem acabant. Vos deixem una cançó sorpresa. Vos avís de que és una cosa totalment diferent del que heu escoltat fins ara. És música punk, de lo més rostit que hi pugui haver en el món de la música. Són... Bueno, ja vos explicaré més detalls el proper dia, però la cançó sorpresa que vos deixo avui és una cançó totalment diferent a tot el que hem escoltat fins ara, i és això, rostit, rostit, rostit. Amics, ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres aquest espai. Del grup que vos poso ara en xerrarem el pròxim dia i vos el presentaré, que són molt macos ells. Molt bé. Una abraçada ben forta i vos deixo amb aquesta cançó sorpresa. Adeu!

0: aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida o la meva família en concret i en el context en el que vaig créixer i néixer i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta... en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família, bueno, ma mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca de 7 anys i

0: I un moment donat vaig pensar com que era interessant posar focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert. D'entrada eren temporers, però després s'establien a Mallorca, i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca, i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
1: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als

Els dies ja s'aquí, els dies ja s'atraca, el 23 de juny, el dissabte des

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'octubre, arriben els caques. Començant la temporada dels caques, una fruita particular i dolça que no deixa indiferent a ningú. Sabeu, però, d'on són originaris els caques?

Els caquis són originaris de Corea, la Xina i Japó. De fet, en japonès tenen el mateix nom. Queda ben clara, idò, la seva etimologia. L'arbre es coneix amb el nom de caquia i el seu nom científic és Diospyros caqui. Pertany a la família de les abanàcies, on també hi trobam altres espècies que produeixen una llenya molt preuada anomenada banús, ébano en castellà. El conreu del caqui es remunta al segle VII després de Crist, a la Xina i al Japó, on també formava part de la vegetació natural. Cap al 1870, el seu cultiu va arribar a Espanya. Actualment, els principals productors mundials són Japó, la Xina, els Estats Units, el Brasil, la Índia i Israel. A nivell europeu, els majors productors són Itàlia i Espanya.

És que aquí és un arbre de capçada arrodonida i no gaire alt, ja que rarament passa dels 10 metres. Les seves branques són d'un color entre castany i d'un color vermellós i es troben recobertes de pèls blanquinosos. Es tracta d'un arbre de fua caduca, és a dir, que perd totes les fues a la tardor, per després tornar a sortir just passat l'hivern. Les flors apareixen per maig i són d'un color groguenc. Solen estar separades, segons el sexe, en arbres diferents, però també podem trobar exemplars hermafrodites, és a dir, arbres amb flors masculines i femenines a la vegada.

Els caquis són redons o un poc ovoides, d'entre 4 i 9 centímetres de diàmetre, i són d'un color groc, ataronjat o vermell. La pell és llisa i fina, per això hem de manipular aquesta fruita amb molta delicadesa. La polpa sol ser gelatinosa i semblant a la marmelada. Té un gust molt dolç i suau a la vegada. Es tracta d'una fruita molt rica en diferents minerals i vitamines i convé incloure-la com a fruita de temporada a la nostra dieta. Tot i el gran nombre de varietats, des d'un punt de vista comercial, els caquis es poden classificar en funció de si són astringents o no, quantes cuen de sabre. I és que és molt important consumir els caquis en el seu estat òptim de maduració. Si són un poc verdosos, l'experiència pot resultar desagradable, ja que poden arribar a ser molt aspres. Aquestes, però, és deguda a la presència d'unes substàncies anomenades tanins. El procés de maduració el que fa és transformar aquests tanins en sucres. Ja ho veus, idò, que els caquis són com la vida mateixa, aspres o dolços, segons el moment.

En aquest capítol hem escoltat l'opening instrumental de l'anime japonès Bola de Drac. Dues peces instrumentals de Bola de Drac Z i l'entrada

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes. Seguim en la segona part del segon capítol d'aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegades no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que va néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que ens contin avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Encara sí, dones sí, guerra, sí. Qual que el lot d'aquests petitots, eh?
2: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
5: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: me'n toco un ou. Si just penses en mi com a cançó, per sempre inacabada.
1: Seguidament, Power Trip, una cançó del disc Monkey Off My Back del 2009.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar.

0: sa primera querida, que vaig tenir de set sies, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això, crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix Salbufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. Em però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig cebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podrà encaixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Não importas motivo, porque eu a desinteresse. Tu vens bons três horas e já me faz falta do lês. Se sortes que tu te esparro assim não és. Benvinguts i benvingudes ja en el capítol número 5 de Història d'un disc amb la cançó Es pot robar si no hi ets, una cançó de relacions rampudes, de desamor, bueno, un tema molt típic i tòpic de la música de rock, i que jo també pues, n'he fet una cançó. Ara m'ho explico tot. Xima!
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Idò, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el podcast de música guapa, guapa, a Radio Far, aquí en Pedro, com sempre, i avui estic un poc nerviós, perquè jo som fan d'aquest artista que tenim avui, per via telefònica. Tenim la Maria Àngels Gornés a la banda del telèfon. Hola, Maria Àngels, què tal?
1: Hola, Pedro. Jo estic encantadíssima de xerrar amb tu.
0: Gràcies, moltes
1: també
0: gràcies.
1: També tenia ganes.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, ja està. Ja, ni que sigui per telèfon, podem xerrar. T'ho comentava antes que som molt fan de lo que fas. Òbviament, conec en Guillem i coneixem en Guillem a Radio Far. En Guillem Saldavila, yeah. Esteu fill molt, molt bé, però encara no també he tingut opció de xerrar amb tu. I res, com també t'ho comentava, que som molt fan del teu disco del 82, aquest disco que es diu Menorca et dec. Abans de començar a xerrar, si vols posar una mica de música per posar la gent en situació, un tema que es diu Marinet sense barca, si vols comentar alguna cosa sobre aquest tema abans de començar, o si no, li fotem i ja xerrem després, el que vulguis.
1: Sí, hombre, sí, deixa'm dir que per jo, la cançó més emblemàtica meua és un poema d'en Joan López, precisament, i és un poema, un fet cançó, que l'he cantat molt i que la gent estima molt per el contingut, per significats, per tot. És un escrit d'en Joan preciós, envers la nostra illa, envers els desitjos i tot el que desitjaríem per la nostra illa, és que l'estimem.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i desacords del 2014.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

so on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

Hem escoltat una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a Mort del 2014. A continuació, Destraper-lo, amb una cançó del disc Subterrani enregistrat el 2020.

0: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Arruarà un segon

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i m'anava a dir-los. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per lo que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres. Això em pareix més... com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha bebès fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar en la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no li caigui en interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Lasa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mort del rei, La dama de Constantinoble, i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com amb promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts en aquest penúltim episodi de Belles Melodies i Terribles Històries, el podcast que estic fent aquest hivern a Radio Far, on pues ja sabeu què fem, no? Pues que fan les lletres de les cançons i te traduïm i ens sorprenem de les guarreries que diuen segons quina gent qualque cançó i aquest tipus de coses. I així passam una estoneta. I una altra cosa que jo faig sempre en els podcasts, pues és posar-vos una cançó de Tom Waits, perquè sí, perquè el podcast el faig jo i pot ser música que jo vull. I avui toca una cançó que es diu You Can Never Hold Back Spring, que me flipa.

Bé, fins aquí aquest temasso de Tom Waits, que un tema que està gravat en els 2000, però que sembla com si estigués gravat en els anys 40 o alguna cosa així, però bueno, ja sabeu que aquest tio és intemporal. I res, que agafes cançons seves, perquè el títol d'aquest podcast, Velles melodies, terribles històries, està basat en una cita seva. Per tant, un poc de sentit té, vull dir que no me foteu molta canya. Anem a començar a sobreanalitzar cançons avui, un parell de temes d'aquests que sempre quan se me va proposar la idea aquesta, van ser les primeres que se'm van ocórrer. Un tema, és el primer que vull analitzar avui, és un tema del grup Pulp, uns grups d'aquestes de la quinta de Britpop dels anys 90, però un grup bueno, que fa anys que ja funcionaven, però van donar-se amb el disco a Different Class, i el tema és per suposat Common People.

Common People, tema incluït en aquest Different Class, disco del 1995, encara que és un grup que fa molt d'anys que funcionava, sempre m'ha fet gràcia que fossin de, són de Sheffield, i comencen a principis dels anys 80 a tocar. Per tant, devien ser, potser com compartir local d'assaig amb un altre grup de Sheffield dels 80, que són Def Leppard, que ja m'agradaria veure com devien ser després les birres, després de dels assajos d'aquests dos grups. Liderats per en Jarvis Cocker, el cantant, lletrista i principal compositor d'aquest grup. Un grup per això que es movia entre el pop britànic de l'època, entre la música electrònica, cosetes així, i que encara segueixen fent música, potser no és tan interessant ja com en aquella època, però sobretot aquest Different Class i el següent disco, This Is Hardcore, són dos discos que estan molt guais, que ho recomano molt, i anem a veure d'acabar aquest Common People, aquesta gent comú, gent normal, a banda que m'ho vol xerrar, tio, en aquesta cançó, que és una història bastant xula.

Ella venia de Gràcia, tenia set de coneixement, estudiava escultura a la Universitat de Saint Martin, que és un, crec que és una escola d'art així molt potent de Londres. No estic 100% segur, però crec que em sona que hi ha una que es diu Saint Martin de Londres. I res, aquí és on jo vaig... van contactar els ulls nostres, no? Vos van mirar i vos van conèixer. Conèixer aquesta altra de Grècia, que ha vingut des de Grècia per estudiar escultura a Londres. She told me that her tap was loaded. I said, my case on the room, Coca-Cola. She said, fine. Ella em va dir que son pare estava carregat, que son pare estava forrat, que és lo normal, quan una lota grega pues, se'n va estudiar escultura a Londres, ja m'ho diràs. I ja vaig dir... En aquest cas, m'aprendré un ron cola, me convides a algú, si tens tanta pasta, convida'm a algú en el bar de sa facultat. I ella va dir, ok. And then in 30 seconds time, she

0: I'll see what I can do.
1: Bueno, l'he convidat a Roncola, va dir ok, i diu, seriós, diu, després en qüestió de 30 segons me va dir, jo vull viure com la gent comú, jo vull fer el que faci la gent comú, jo vull dormir amb gent comú, jo vull dormir amb gent comú com tu. I ell contesta, bueno, supos que pensa dins ell, bueno, pues què més podria fer? Vaig dir, vaig a veure què puc fer, no? Després de convidar en Roncola, li diu aquesta pija de Gràcia, li diu que jo el que vull és viure com, bueno, com viuen els pobres, com tu, que tens pinta d'Arapiento de Sheffield, pues vull com, bueno, vull experimentar això, i ell, pues, supos que ha embriagat per la seva bellesa i el seu Roncola que s'ha fotut, pues ha dit, jo t'ajudaré, no facis pena, que jo t'ajudaré a veure com viu la gent. Com, mira, com una estrofa ja mos senta ses bases per una història que estarà, que sembla una comèdia o algo, una comèdia britànica o alguna cosa així. No, però sí, a veure com vas, com s'ho munten aquests dos.

0: casa.
1: La vaig dur a un supermercat. No sé per què, però havia de començar a qualque banda. Per tant, va començar allà. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Mola com va rient i com va mig xerrant, mig cantant aquestes estrofes en Xavi Escoca. És una interpretació vocal que no és en plan Lluït sense veu, però ho interpreta molt bé. Estava al supermercat i li vaig dir, pretén que no tens doblers, fes forma com si no tinguis doblers. Ella va riure i va dir, ah, ets tan graciós. I jo vaig contestar, sí, però jo no veig ningú més que estigui rient per aquí. Vull dir que la pobra no és divertit, no és cosa de riure. Tothom està bastant amargat. És guai aquesta imatge.

You want to sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Li vaig dir, bueno, li diu ell, estàs segura que vols viure amb gent comú? Vols veure el que és gent comú? Veu? Vols dormir amb gent comú? Vols dormir amb gent comú com jo? Però ella no m'entenia, perquè clar, és grega i no xerra gaire bé anglès, així que només va somriure i m'ha agafat sa mà. I aquí és com ve un poc de subidon de sa música.

Llogo un pis de munt una botiga, trates cavalls i aconsegueixo una feina, fuma't quatre pitis i juga a billar, fes forma com si no haguessis anat a escola, com si no haguessis estudis.

Però fins i tot així no ho aconseguiràs mai. Perquè quan estiguis damunt del llit de vespre, quan estiguis intentant dormir, mirant com els escarabats, les paneres escalen per separat, en els pes ronyors que tinguis damunt de la botiga, si telefones d'un pare, si telefones d'un papà, ell ho podrà aturar tot, ell podrà resoldre tot, ell te fa un ingrés i t'envia un bitllet cap a Grècia i tot acabat. No sé, me'n recorda a molt d'estiuetjans de la nostra estimada illa, no? Que venen aquí fent hippie, però quan és hora de tornar a la facultat d'arquitectura, doncs pues, ja sí que està el fons papà, es dutxen, però primer van 3 mesos i se'n tornen cap allà on siguin. Zas, i ja la mullada. Anem-ho a seguir.

Pues bueno, com que son pares si y ho pot arreglar tot, li diu que mai viuràs com gent comú, mai faràs lo que se fa, lo que faci la gent comú, mai fallaràs com falla la gent comú i mai veuràs com la teva vida se t'escapa de les teves mans, se t'escapa de la teva vista, que és una imatge molt xula, no? I com, ostres, per alguna decisió dolenta que he fet, o perquè som pobre i no tenim més en la vida, pues se me van esgotant les possibilitats i se m'ha quedat una vida més escarosa. I després ballar i veure en Screw i follar, perquè no hi ha res més a fer. Vull dir que és aquesta vida d'anar a fer feina de dilluns a divendres, i divendres fa una bona pinya, dissabte tenir ressaca, diumenge anar a missa i tornar a repartir el procés. Així que és molt guai aquesta lletra. La veritat és que ara que l'estic llegint així, ja la coneixia aquesta lletra, perquè a vegades la canta i tot. I és un pedaço de lletra que te crea una d'imatges mentals, te crea una història en 2 minuts que diuen de cançó, que és una barbaritat. I res, aquí ja ves, és, bueno, és el clímax de la cançó.

Canta amb gent comú, canta i el millor te pot ajudar a ser un dels nostres, o alguna cosa així. Riu amb la gent comú, riu amb la gent comú, a pesar de que tothom s'estan rient de tu, i de les estupideses que fas, perquè penses que ser pobre és guai. Per tant, això, tenim un exemple de pi hippie, del llibre. Com un ca estirat a un rincó, en una cantonada, rincó, està incorrecte, però és un xernec, m'ho he de perdonar. Com un ca estirat a una cantonada, t'amossegaran i mai t'advertiran. Ves alerta, perquè t'arrencaran els interiors, les vísceres. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stays in Greece will come out in the bath. Perquè tothom odia un turista, especialment un que es pensa que tot és una risa, tot és un riure, bueno, tot és de cachondeo. I es greix no sé, no sé com t'ho diuen això. Es greix del teu bany sortirà al final. No sé com una imatge en plan... A pesar del guarro que tinguis al pis, pues tu al final sempre pot venir una senyora o un senyor a fer net i t'ho faran perquè tu tens pasta realment.

tu mai entendràs com se sent un vivint la teva vida sense significat i sense control, simplement dient, persona que en tu corra i intentant tirar pel mant, sense un puesto on anar, i te sorprèn que existes que aquesta gent i són tan brillants i brillen tant que tu només no te pots demanar perquè estàs flipant que existeixi aquesta gent i que visquin les seves vides i que més o menys sí, puguin ser feliços. Falla Rapapolo, l'està fugint, és la pobra elota grega aquesta.

Bueno, he deixat el final dels temes subidon aquest electrònic perquè bàsicament repetia frases que ja us he traduït i que, bueno, que donen un poc aquesta imatge de sa lota grega aquesta que està estudiant a Londres i que es troba un tio un pot tirat i li diu, jo vull experimentar això, i bueno, s'endun un bon discurs de lluita de classes per part d'en Jarvis nostre i res, fins aquí aquesta cançó tan curiosa que supos que sí que coneixeu aquesta lletra, i si no, doncs ja sabeu d'acabar aquesta mitiquíssima Common People i anem un nos de cançó mítica dels 90, potser una de les més mítiques dels anys 70, una cançó incluïda un dels discos més venuts de la història, que només el més per gent com jo, però només veuràs dos primers segons, ja sabeu quina és.

Efectivament, estem xerrant de Hotel California, de Jiggles, aquesta cançó que incluïen els discos del mateix nom, amb aquesta portada que estic fent a casa nostra, perquè la tinc en vinil, per suposat, com s'ha de tenir, i una carpeta interior també molt, molt xula. Aquest Hotel California, però s'obria aquest disco del mateix títol, de 1977, els singles de 1977, crec que el disco és del 76, però ara no del 77, també el van treure també a principis d'any. Res, una cançó pues, molt, molt mítica, amb també molta llegenda, que si tracta d'una secta satànica, que si tracta d'algo esotèric, de coses així. Bueno, ells, la seva intenció, el que comentaven és, després de fer aquesta cançó, és que era com una metàfora sobre l'Star System a Califòrnia, d'on ells són i on ells residien, ja sigui de cine, de la música, però un poc aquestes estrelles, aquesta gent famosa, gent guapa, pues que és com un club privat i en què tu no pots entrar si no estàs acompanyat de qualcú, i aquest tipus de coses, pues algo que hem vist que funciona a molt de nivells, ja sigui a nivell de cine espanyol, a cine qualsevol que te comenti que xerris que hagi intentat entrar dins aquests clubs, dins la música independent espanyola també, pues és molt tancat, ho tenen tot molt ben aclarit i no volen potser que hi vagi ningú de nou, però no, és un tema que un altre dia podíem xerrar. El club privat més potent del món, per suposat, pues, és aquestes celebritats de Califòrnia. I en Sigles, pues, van intentar fer una crítica en aquest, encara que estaven, vamos, dins aquest club, però a tope, intentar fer una crítica, intentant per això convertir aquest Hollywood en un hotel on pots entrar però mai pots sortir, on es fan banquets un poc raros, com si fos, intentaven escriure també com si fos un episodi de la Dimensió Desconeguda, no sé si recordava aquella sèrie tan guai de històries curtes fantàstiques, però pues intentar escriure una història fictícia que simbolitzés un poc aquesta gent guapa, aquesta gent famosa de Califòrnia. Per tant, anem a escoltar Descomencem una altra vegada i desgranar una mica la lletra, d'acord? ¿Vale?

En una fosca carretera deserta, es vent fresc en els meus cavalls, olor càlid de colites. Colites és una tipus de marihuana que es cultivava a Califòrnia en aquesta època, s'aixeca a través de l'aire. Més endavant, a la distància, vaig veure una llum brillant. El meu cap es va tornar pesat i la meva vista es va emborronar i havia d'aturar durant el vespre.

Aquí estava, en la porta, vaig escoltar la campana de la missió, la Mission Bell, el campanari del poble, o del mateix hotel, perquè estem allà entre Califòrnia i Mèxic, aquest tipus de petits pobles amb una església petita, i estava pensant per jo mateix, això podia ser el cel o podia ser l'infern. Llavors es va encendre una espelma i va mostrar el camí. Hi havia veus per espessillo, ressonava amb veus per espessillo, i troc que ens hi vaig sentir dir:

Fixa-vos en les guitarres elèctriques de fondo, són una barbaritat. Si toques guitarra elèctrica, si toques guitarra rock o pop, és una meravella aquesta punyetera cançó, com hi ha tots aquests arranjaments de fondo. Però bueno, aquí m'hi anem a xerrar de la lletra. Her Mind is Tiffany Twisted, vol dir alguna cosa així com la seva ment, el que li agrada molt a sa pasta, pues, que està deixant de sa dueña d'aquest hotel. She got the Mercedes-Benz, tenia literalment es va aconseguir sa Mercedes-Benz com si fos sa dueña de sa companyia, però jo el que crec que vol dir és que està obsessionada per tenir Mercedes, per tenir joies Tiffany, Mercedes-Benz, The Benz, vol dir pues, tenir aquest desig també, vull dir que, aquí el que mola és la pasta en aquest hotel. Té un munt de lots molt, molt, molt hermosos que ella diu als seus amics.

com ballen en el pati, dolça suor d'estiu, sweet summer sweat, quina passada de frases. Alguns ballen per recordar i alguns ballen per oblidar. No és un puesto decadent on us agrada sa pasta i el glamour i aquest tipus de coses. És un puesto pues, també misteriós, no? Amb passadissos foscos i coses rares. Seguim amb la història d'aquest pobre home que arriba a Hotel California.

així vaig, aquí vaig cridar en el capità, en el camarer, per favor, dugu'm un vinet, dugu'm un pot de vi. I ell va dir, no han tingut aquest, aquest spirit, aquest esperit aquí des de 1969. Spirit vol dir també pues, beguda alcohòlica en anglès, per tant, si ho escoltes i no tens gaire idea de què va ser lletra i escoltes we haven't had the spirit here, és en plan que passa, que aquí també s'allotgen esperits dels morts o coses d'aquestes, però realment, bueno, jugar amb aquestes paraules, amb aquests dobles sentits, que ho fan genial aquí els Eagles.

I encara totes aquelles veus te criden des d'en fora, te desperten en meitat de la nit, només per sentir-les dir i vindràs a estribillo una altra vegada, vindràs a tornar una altra vegada. Ja que contar que estiu pues, venia ensumant marihuana i s'ha fet tot uns vinats també, vull dir que potser està un poc així col·locat. Vale? Anem a escoltar l'estribillo, que tampoc el traduirem perquè és exactament el mateix, més o menys, si no ara us ho dic. Welcome.

Bueno, sí, canvia un poc estrès la segona tornada. La segona meitat d'aquesta tornada diu ho estan vivint a tope sota el Califòrnia. Quina grata sorpresa. Dues esteves coartades, en plan... he inventat excuses per venir aquí, perquè això és fantàstic i m'ho estic pensant genial. I és un club dels que mai te'n voldràs sortir.

miralls en els techo, en el sostre de l'habitació i xampany rosat en gel. I ella va dir, aquí tots som presoners del nostre propi device, del nostre propi dispositiu, de la nostra pròpia forma de funcionar, de la nostra feina, de la nostra carrera, de les nostres ambicions, aquest tipus de coses. I miralls en el sostre i xampany i tal, ja us podeu imaginar quina casta d'habitacions són les que hi ha en aquest hotel. And in the master's chambers they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. I a les habitacions, els aposentos dels mestres, dels qui manegen el cotarro, se reuneixen per la festa, per el banquet, l'apunyalen amb els seus guinevets d'acer, però no poden matar la bèstia, realment estan fent una espècie de sacrifici, i això escoltant, bueno, llegint entrevistes amb els Gils, pues era totalment intencionat perquè semblés això una cosa així un poc esotèrica, però bueno, tampoc és que ells n'haguessin fent aquest tipus de coses a la vida real. És tot ficció, xiquis.

L'últim que record va ser que estava corrents cap a sa porta, havia de trobar el passatge de tornada per on vaig entrar, no? Estava perdut dins aquest hotel, ja quan ha vist la bèstia aquesta que l'estava intentant matar, ha dit ja té prou i me'n vaig d'aquest puesto. Almenys ho intenta.

Vale. I abans del pedazo de solo de guitarra, l'última frase és relaxa't, va dir el guàrdia nocturn. Nosaltres estem programats per rebre. I tu pots demanar sortir per quan vulguis, per fer aquest check-out, que és el que fas a l'hotel, no? Quan surts, tornes a calar la teva habitació, que tot ha estat bé, si has de pagar alguna cosa, ho pagues. Això ho pots fer, però mai te'n pots anar. You can never leave. Per tant, és una cosa, una espècie d'hotel maleït, és purgatori, és no sé què, aquest tipus de coses. Bueno, allò, si interpretació ho deixo per volta, jo vos he regalat la traducció de la lletra i volta ja veureu que feis amb ella. I res, per acabar, per aquest solo de guitarra mític, a través, a càrrec dels dos guitarristes d'aquesta banda, en Don Felder i es acabat d'arribar Joe Walsh, que se van intercanviant frases de guitarra per acabar amb uns arpegis que són pura màgia rock and rollera. Pues nada, fins aquí la visió d'avui, està allargat, i res, us veiem la setmana que ve. Això és Velles Melodies Terribles, històries a Ràdio Far. Jo som en Pedro, vos estimo en locura, i que visca el rock and roll setentero.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Seguidament, Pele Punk Autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.
3: I en xoroi ja ha sortit de sa cova i en xoroi

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

principi no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Fares. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, això, que sempre pot canviar.

moldejo d'en passat i ho record amb enyorança de quan era més petit, que jugava dins la tanca a fer guerres i combats.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu. Perquè nosaltres...
3: Una espia, era una espia.
2: Bueno, no, sabíem per què era. Perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies. I nosaltres quedàvem curts de balls. No tenien gaire cosa. I vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cotrellet, el lloc que està de vora, sí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Cotrellet, me'ls ensenyaven altres.
3: Feu intercanvi.
2: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
3: Exacte.
2: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. El propi i el col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé que és públic i que és privat, o que ha estat, que ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'ençata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Benvingudes i benvinguts. A l'hora de comprar llibres, hi ha una sèrie de qualificatius que me perden. Que una obra sigui qualificada de culte, en el sentit de veneració, o de polèmica, o de prohibida, o de censurada, o de transgressora, o d'experimental, i si a sobre ha estat jutjada per obscena, pornogràfica i immoral, condemnada i després absolta, encara més. S'apodera de jo una necessitat, diria que quasi insana, de conèixer aquella obra, de conèixer els motius de com és aquests qualificatius. Avui continuem en la línia que vam obrir l'anterior programa, de llibres que t'apunten amb una pistola de tap de suro i te deixen amb els calçons en els garrons. Avui a Biblioteca Freak, The Naked Lunch, de William S. Burroughs.

0: i mos introduïm directament en el llibre amb Interzone de Joy Division, amb els ulls tancats, en el voltant d'un racó on hi ha un profeta que diu sa lletra. Aquesta Interzone que s'inventa Barrows, un univers personal en què sa incapacitat de viure i pensar respira a cada paraula, on xerrar és mentir i viure col·laborar. Una metàfora d'una societat adormida, consentidora, plegada a la voluntat dels altres i obedient. Però potser mos hem avançat massa, o no, ja veurem. The Naked Lunch, es berenar despoat, títol brutal, es va publicar el 1959, primer a París, i això ja mos pot donar una pista de quin tipus de llibre és. I 3 anys després, als Estats Units, on va ser jutjada per obscenitat. Es tracta d'un relat caòtic, anàrquic, sense ordre ni coherència ni argument, perquè l'autor, com diu, no pretenc imposar un relat, argument, continuïtat. En la mesura en què aconsegueix un registre directe de certes àrees del procés psíquic, pot ser exercir una funció concreta. No pretenc entretenir.
1: Saints go marching through all the popular tunes, waiting for the sunrise in cosmic laughter of cable cars, the Sheik of Arabia in constant motion, blue moon Marjorie, ice cream on my knee.
0: Lo que sí que podem extreure és que seguim ses passes d'un addicte a tot tipus de drogues, William Lee, alter ego del propi autor i que prendrà diversos àlies durant tota sa novel·la, que fuig de sa policia a la recerca de la seva pròxima dosi, a través dels carrers de Chicago, Nova York, passant per Mèxic, Tànger, fins a arribar a la ja mítica Interzone. Un recorregut que es fa, com ja he dit, de manera no lineal, saltant d'una banda a l'altra, per la qual cosa resulta complicat saber on mos trobam. Lo que tenim és una sèrie de relats que repleguen les experiències de les seves anteriors novel·les, Queen i Yonky, lleument connectats entre si, el que fa que els capítols es puguin llegir amb l'ordre que es vulgui. És un pas de diapositives d'estats alterats de la consciència, d'una distorsió d'un infern personal que reflexa el costat més obscur de la natura humana, fugint d'un bombardeig d'excrements.

0: i seguim amb Tortoise, que titulen aquesta peça en directe com un dels personatges d'aquesta novel·la. Benway, el gran manipulador de consciències, el controlador total, que forma part de tota una sèrie de personatges d'allò més pertorbadors. Personatges que reclamen somnis, presos d'una rutina soporífera, que diuen coses sense cap tipus de mirament, ni pudor, ni consideració per ningú, ni tan sols pel mateix autor, que posseixen atributs aterradors i també lúcids, com aquesta cita: el nacionalisme cau mort, enverinat per sodi. The Naked Lunch és una demència al·lucinada, la transcripció del somni d'un drogadicte, un escrit delirant i punyent, a través d'una nit sense fi, incòmoda i d'una brutalitat directa, violenta i bruta, d'imatges que de vegades fan un poc d'esquet. Una visió amb molt renou, descomposada i provocadora, que mos condueixen al límit amb un seguit de juxtaposicions d'idees i metàfores experimentals i increïbles que desfan el llenguatge. Un llenguatge d'una força descomunal, ple de neologismes, tecnicismes, vulgarismes i termes inventats, combinats per evocar determinades atmosferes i ambients, així com estats psicològics. Autèntica prosa poètica.
1: ¿Te he contado lo del hombre que enseñó a hablar a su ano? Todo su abdomen se movía de arriba abajo ventoseando las palabras. Nunca he oído nada igual. Era un sonido burbujeante, espeso, estancado. Un sonido que se podía oler. Este hombre trabajaba en los carnavales. ¿Te lo puedes creer? Y lo que hacía era como un número de ventrílocuo. Después de un rato, el ano comenzaba a hablar por su cuenta. Salía sin tener nada preparado y su ano empezaba a improvisar y a contar chistes. Luego desarrolló algo parecido a dientes, como ganchos raspantes y curvos, y empezó a comer. Él lo encontró gracioso y montó un número con ello, pero al ano le dio por comerse los pantalones y empezar a hablar por la calle y a decir a gritos que quería tener los mismos derechos. También se emborrachaba y le daba por lamentarse y quería que le besaran igual que a cualquier otra boca. Al final hablaba día y noche. Al hombre se le podía oír desde lejos chillándole que se callara y pegándole con el puño.
0: Es una visión que no té res de romántica d'un futur pròxim, en què apareixen conceptes com poder, alienació, control, opressió. Una confrontació paranoica entre aquest poder i els marginats, plena de sàtires, caricatures i paròdies que ridiculitzen la societat, burlant-se de les institucions, dels governs, de les religions, de la sexualitat, de la justícia corrupta, etc. Kerouac la va definir com un instant gelat en el que tots veuen el que hi ha a la punta de les seves forquilles. Encara que no som molt fan de Kerouac, li faig una reverència.
2: Oiga, amigos. Oiga, amigos. Paco, Enrique, last words of Hassan Saba, the old man of the mountain. Listen to my last words anywhere. Listen, all you boards, governments, syndicates, nations of the world. And you powers behind what filth deals consummated in what laboratory. To take what is not yours, to sell out your sons forever, to sell the ground from unborn feet forever, for Eve are. Listen to my last words, any world. Listen if you value the bodies for which you would sell all souls.
0: I fins aquí la recomanació d'avui. Us deixam amb Barrows, del projecte en solitari de Sonic Youth, Thurston Moore. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que pressió únicament allò que ens envolta.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenco un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que he fet. Però quan no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren, vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etc., els vaig conservar perquè de la família m'estimava i m'estimava d'ells. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per lo que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar en la línia d'aventures, procures que el lector, sobretot procura que el lector no li caigui en l'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, el cant de la Lasa, i d'altres més atracats a l'aventura, com a Mort del Rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

la pista de ball hi havia coa per ballar-se més guapa. Les hormones viatjaven desfetes sense